0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: visca la calçotada, collons!
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: εσείς.
1: Ράδιο Καρδαδαίου 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: Ajá.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: set.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada. Avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb 1 quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
0: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
2: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
2: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución. Y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
2: Us Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
2: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa l'Amon Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
2: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors, ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això. O sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo, fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest, no m'ho creuré.
2: Falten 2 minuts per arribar a 7:45. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El sindicat d'habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de 2 grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
2: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla, i això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà...
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: Minuts per arribar a 8:15 del matí, l'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual.
18: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas. Nosotros no comíamos croquetas.
2: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
20: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles, i sense la Bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès

0: garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
1: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.

0: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
1: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la valoración total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
2: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem, tot seguit, en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte a ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
4: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
3: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
5: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
3: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
6: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
7: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormoà i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
8: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gatassa es respira tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment Fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors, i aquest desnonament es va viure també amb molts moments de tensió. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt, durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones, i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits, perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents, i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions, que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Cantunyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri, i com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres hi ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis de tensió aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats, i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi, i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot, hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat, i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat, perquè el papa no ve cada dia i perquè, doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país, i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç, i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
12: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i per tant estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i per tant el seu creixement. Estem també, passa, no?, que estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I on a més ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
12: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no?, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no?, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i per tant es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
12: El lleure educatiu té un impacte directe també, no?, en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, no?, estem, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar, se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances, i com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya durant aquest període uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols, i per tant estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i per tant el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
12: Gràcies.
1: Infants, que vagi bé.
12: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè el maig tanca a Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
13: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
14: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
13: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
15: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
13: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que al conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental.

0: occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarrí, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
1: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la valoración total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els Campionats de Catalunya Universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
2: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
3: Ha estat un honor doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines, en un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i també doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
2: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el Papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el proper 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
3: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? Aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant el mes, durant els mesos d'estiu.
2: Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i li preguntem a la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions als accessos del Vallès a l'autopista AP7, com cada matí, circulació força complicada en el tram entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la mateixa autopista AP7. Més endavant també hi ha aturades entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, també, com dèiem, en sentit sud. De les accessos del Vallès, també complicacions aquest matí a la C58 amb aturades entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona i també complicacions entre Montcada, Reixac i Ripollet en sentit sortit sortida en sentit Sabadell arran d'un accident que ocupa el voral. També destacarem de la zona del Baix Llobregat situació viària amb aturades a la B23, amb aturades entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i més endavant a Esplugues de Llobregat per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a la ronda de dalt amb complicacions a l'altura de Vall d'Hebron, on hi ha un accident que talla dos carrils en sentit Trinitat i també aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
2: Doncs també avui hi ha problemes al transport públic. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda. Hi ha retards que superen els 30 minuts a l'R2, la R2 Nord i la R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera a tota la línia. I pel que fa a la previsió del temps, connectem aquesta hora amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tenim per endavant una jornada sense entrebancs. Està clar que parlem del temps, perquè els entrebancs poden sortir d'un moment a l'altre. Lluís Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Helena. Així és, des del punt de vista meteorològic, des del punt de vista social o productiu o de cues de trànsit, ja veiem que n'hi ha molts entrebancs com cada matí. Però almenys avui l'atmosfera estarà més calmada, més tranquil·la i com a mínim deixem enrere les molt fortes tempestes que hi va haver ahir en algunes comarques, no a tot arreu, lògicament, però ahir déu-n'hi-do les calamarsades que van caure en alguns indrets entre Osona i també la comarca i les comarques de Girona. Aquest matí ja ha despertat més tranquil i més fresquet. Hem de destacar això, que la temperatura és una mica més baixa que dies enrere, necessitem una jaqueteta a moltes comarques i, a més, accentuada aquesta fredor per una mica de vent que està bufant cap a l'Empordà, també als cims del Pirineu, comarques del Pla de Lleida i també les de l'Ebre. Aquest vent de mica en mica anirà de baixa, també als núvols. Fa poca estona encara plovia, per exemple, al Maresme. Tot això es retira. I la tarda no portarà tempestes. Simplement alguns núvols decoratius a les muntanyes de Girona. Aquesta tarda amb un vent tossut a les comarques de la costa i prelitoral. I amb una calor, de moment, suportable. El temps d'avui s'haurà d'aprofitar, Helena, perquè demà a la tarda tindrem traca de xàfecs. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: 8 i 7, tanquem portada i comencem. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
7: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
6: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
6: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
2: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz deia que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
2: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
10: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
2: De fet, el govern considera que la visita del papa en si mateixa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi ha trobat receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
11: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
12: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
11: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
12: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
11: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
2: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa, batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que l'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix 8:45 del matí. L'estació del Nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del Nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del Nord de Barcelona hi hem enviat en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
13: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? Doncs per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants, hem parlat amb els usuaris i la satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
14: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. Sí. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
15: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo bien cómodo. Sí, todo bien bueno.
16: La estación bien, yo la veo bonita, sí, muy remodelada, ¿sí?
17: Bien, yo creo que está muy bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy, ayer estuve mirando en internet los horarios y tal, y he venido directamente al horario, yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
18: Ha cambiado todo para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
13: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans, així que l'estratègia de remodelar aquesta estació del Nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans, un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
2: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el sumum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
3: Falla, en definitiva, no, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador.
19: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar.
20: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, su fruta.
21: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
2: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia, i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
22: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. El balanç s'ha presentat a l'espai Francesca Bonmeson, on s'ha evidenciat la demanda creixent d'aquest tipus d'actuacions en el món local, per exemple, en l'àmbit escolar. Ho ha explicat Marc Serra, diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
23: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, quan venen aquests mesos de maig, no?, que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
22: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.

0: L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
1: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina Marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vilassana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell, ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
2: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vilassana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vilassana en la seva etapa al Gijón.
3: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien con temas fichajes, porque al final como jugadora, como una persona competitiva, pues quiere estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
2: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. En parlarem tot seguit amb en Joan Maluquer i Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny per la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada 3 infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura avui comença oficialment la Patum de Berga, amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar, però, en les darreres hores, amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. Ens ho amplia en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros, No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez és cordial. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre la vivenda arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. També us hem destacat en titulars que el Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara, a l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada 3 infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador.
8: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños, sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, su fruta.
9: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
1: I si parlem d'infants i escoles, també ho hem de fer de la nova jornada de vaga de professors i mestres que avui fan els docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i a hores d'ara ja han votat un 36% del col·lectiu. Sindicats i direcció de FICOSA han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. Pel que fa al transport públic, atenció a la mobilitat a aquesta hora. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda i hi ha retards que superen els 30 minuts de mitjana a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Més coses. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva, han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any, que va viure fa uns 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament, és l'esquelet juvenil de tapir més complet trobat fins ara a Europa i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament i la biologia d'aquests animals del Pliocè. Un equip especialitzat s'encarregarà de netejar i estabilitzar les restes perquè, més endavant, puguin ser estudiades en detall i permetin obtenir nous coneixements sobre aquesta espècie extingida. Minuts arrenca a Granollers, al Vallès Oriental, el MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, que en aquesta edició, la número 27, se centra en el comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Anem, doncs, cap al recinte Roca Umbert de Granollers per conèixer més detalls d'aquest certamen i ho fem amb la Judit Anguera i la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió. Bon dia, Ruth. Tot a punt perquè arrenqui el MAC?
10: Molt bon dia, doncs sí, aquí a Roca Umbert està pràcticament tot a punt perquè arrenqui el Mercat Audiovisual de Catalunya. Una trobada que reuneix professionals del sector per parlar del present, però sobretot del futur dels mitjans de comunicació. Enguany s'ha posat el focus en una pregunta clau. Quin paper tenen avui els mitjans per la ciutadania? I per conèixer tots els detalls estem amb en Lau Delgado, el director del Mercat Audiovisual de Catalunya. Bon dia, Lau. Bon Explica'ns pràcticament tot a punt ja per començar.
11: Sí, estem a punt de començar. Tot un any complicat, no?, d'organitzar, i res, esperem ara obrir portes d'aquí mitja hora, imminentment.
10: Expliqueu què es trobaran els professionals que visiten avui al MAC.
11: Bé, els professionals que vinguin avui al MAC es trobaran una línia de conferències, taules de debat, demostracions vinculades a tots els temes del sector, més un focus, una línia de continuïtat de contingut, que és el tema de les audiències, no? Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
10: En grans trets, en quin punt es troba actualment el sector audiovisual?
11: Bé, el sector audiovisual evoluciona amb força, està en un procés de creixement alt, l'únic que està també en un nivell també molt alt de transformació, com altres sectors vinculats en el món digital. Hi ha la irrupció d'una sèrie de tecnologies que estan canviant el mapa i que hem de saber quins són els escenaris futurs per poder-nos recol·locar i ser el més competitius possibles.
10: I en tot aquest debat, no, quin paper és el que juguen els mitjans de proximitat i els mitjans locals?
11: Els mitjans de proximitat tenen un petit avantatge amb tot això, doncs, que tenen una sèrie d'especificitats que no tenen els altres. Hi ha un punt en el món de la digitalització i de les tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial que és que necessiten patrons i bases de dades molt altes, normalment digitalitzades. Llavors, tot aquest volum d'informació funciona molt bé a nivell global i a nivell universal com a patrons estàndards, però quan poses el focus a espais més petits, més micro, la informació ja flueix d'una altra manera i les fonts d'informació no són tan generalistes, i aquí és on tenim l'avantatge dels mitjans de comunicació de proximitat.
10: Podem parlar de xifres d'aquest any? No sé quants professionals s'han inscrit per formar-hi part.
11: Sí, normalment fins que no acaba el MAC no ho sabem, perquè durant el dia apareixen nous inscrits, estem prop dels 900 inscrits que ahir la nit. En tot cas, el que no ens interessa no tant és el número d'inscrits, que evidentment està creixent molt, crec que fa 3 anys eren 500, o sigui, estem pràcticament a punt de doblar, sinó la pluralitat. Venen de diferents procedències, diferents camps del sector visual, això és el que ens interessa, no? Que l'oferta sigui prou diversa i que no ens quedem amb un sol subsector, sinó que els puguem anar ampliant.
10: Genial, Lau, doncs moltíssimes gràcies. Veurem, doncs, aquí a Reconvert quins debats deixa i quines conclusions deixa aquesta nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tot just està a punt de començar. Arrencarà ara a les 9 amb la cerimònia d'inici a la nau B1 d'aquí de Reconvert. I quan passen 2:03, és moment per als esports. I avui amb la Marta Casas de cap a la piscina. Marta, perquè, bon dia, el Mataró és el campió de la divisió femenina d'honor de waterpolo.
12: Doncs sí, bon dia. Van imposar-se les del Maresme a la Sant Andreu per 9-10 en el partit de desempat de la final d'aquesta lliga femenina de waterpolo. En una piscina Pere Serrat que estava plena a vessar, les andreuenques no van aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart van permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador Dani Ballart destaca el mèrit de ser campiones.
13: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
12: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a partir de 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau on demà els blaugranes ja podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
14: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. pero el equipo está bien.
12: Avui serà el torn del Joventut, que debutarà el play-off a la pista del Baskonia. A partir de les 9, els badalonins encetaran el Bues Arena, la sèrie dels quarts de final. Amb la baixa d'Ante Tomic, alguns jugadors, com l'acabat d'arribar Yanis Moren, estan cridats a fer un pas endavant. És una informació d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
15: El Baskonia és un dels equips més físics a la Lliga. Omoruyi, Diakité o Sedekerskis, per exemple, són jugadors interiors polivalents que han posat un mur a la zona. Un poder físic que ha ajudat l'equip basconista a alçar-se amb el títol de la Copa del Rei a València. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat la pintura amb el francès Yanis Moran. Tres partits per ell amb la samarreta verdinegra amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex el Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes.
16: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre, i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Crux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és, està clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
15: El Joventut no pot comptar encara amb Ante Tomic, que es troba en ple procés de recuperació de la seva lesió als isquios. Així que Moren farà parella amb el suec Birgander en el joc interior.
12: S'ha presentat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. El president del circuit, Miquel Samper, reivindica que la cita amb els monoplaces és ja una tradició de país.
17: Una oportunitat per projectar el nostre país en el món, a la mar d'aquest any que us deia, any Gaudí, que és tan i tan important per nosaltres. Cultura, patrimoni, esports, i el que és, crec, de justícia avui és recordar tres dècades, no és poca cosa, tres dècades que venen a més d'abans, Terramar, Pedralbes, Montjuïc, i això és la tradició d'un país.
12: El Barça és el club que aportarà més jugadors al Mundial de Futbol amb un total de 16 internacionals. La selecció espanyola és la que compta amb més representació, amb 8 jugadors. Dos d'ells, Dani Olmo i Ferran Torres, han parlat en les darreres hores de l'evolució de la lesió de Lamine Yamal i de com afronten la cita.
18: Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros.
19: Que hay presión, no lo vamos a negar, representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros pues es desde que somos niños lo hemos soñado, entonces pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta.
12: I ja feia temps que era un secret a veus i ara ja s'ha fet oficial. És el nou destí de Michel Sánchez, el tècnic serà el nou entrenador de l'Ajax neerlandès. Després de 5 temporades a la banqueta del Girona, culminades pel descens a segona divisió, el madrileny ha signat amb el club d'Amsterdam fins al 2028. Substitueix a la banqueta el català Òscar García Junyent, que ha tancat el curs amb el conjunt d'Amsterdam a la cinquena posició de l'Eredivisie. Michel compta amb tota la confiança del club, com ha remarcat el director tècnic Jordi Cruyff. Doncs era una notícia que estàvem pendents que s'acabés de confirmar, ara ja ho sabem, haurem de tenir un ull posat també a veure què passa a la Lliga neerlandesa a la propera temporada.
20: Home, Amsterdam també és una bonica ciutat.
12: I tant, de Girona a Amsterdam, d'un lloc maco a un altre.
20: Molt bé, Marta, fins demà.
12: Adéu.
20: Que vagi bé. Pel que fa a la cultura, avui arrenca oficialment la Patum de Berga i ho fa, com sempre, amb les tradicionals passades per el barri vell, pels carrers del barri vell de la ciutat.

0: De fet, us direm, però, que ahir justament ja es va iniciar el que és l'anomenada Petum de la Llar, que protagonitzen persones amb diversitat funcional. I avui, al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu. I ara us apropem una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Ens en dona tots els detalls en David Navarro.
1: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
2: És una història episòdica.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Avui és arreu capital del món.
5: Avui és dimarts 2 de juny de 2026.
4: I ha plogut poc, molt poquet, 4 gotes i mitja a mitjanit, però ho ha fet.
5: I això com ho saps, Enric?
4: Perquè m'ho has dit tu.
5: Ah, perquè tu bé que roncaves, eh?
4: No, jo dormia.
5: Va, xica.
4: Respirava fort.
5: Benvingudes totes al 599è Infopodcast Cardedeu.
4: Susana, doncs, entre respiracions fortes i dormides, què ens expliques d'aquest gran dimarts 599?
5: Doncs mira, Enric, avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis, que és una malaltia autoimmune i neuromuscular crònica. Avui també Sant Marcel·lí, tal dia com avui, però del 2009, presentava l'informatiu l'Anna Fernández i ens explicava que es desallotjava el casino.
4: Uapa!
5: Atenció!
4: Has vist? El van desallotjar per tirar-lo a terra i fer coses molt urgents.
5: Ai.
4: Quin dia? 2019?
5: Oh, 2019.
4: Quin any? Molt bé, molt bé.
5: Va, i avui acabem dient-vos que el sol de juny estalvia llum.
4: Ah, això és cert, això és cert.
5: Sí, sí, el de maig també, he de dir. Sí.
4: Estalvia lluny, però fa... la gent que té aire condicionat ho compensa ràpid.
5: Vinga, va.
4: I comencem explicant, parlant d'estiu, que la piscina d'estiu del Gym 10 va obrir ahir dilluns 1 de juny. Enguany expliquen des de l'Ajuntament que també s'han avançat uns dies l'obertura habitual de després de Sant Joan com a previsió de possibles episodis de forta calor.
5: Home, ja era hora, eh?
4: Sí.
5: T'he de dir que dues setmanes abans també podrien haver obert.
4: Tres, sí, sí, sí.
5: Mare meva.
4: Aquestes primeres tres setmanes i fins al 23 de juny, és a dir, fins Sant Joan, la piscina obrirà de dilluns a divendres en horari de matí de 11:45 a 2. A partir de dijous 25 de juny recuperarà el seu horari habitual de dilluns a diumenge de 11:45 a 8:15 de la vesprada. D'altra banda, la piscina coberta interior estarà tancada per l'aturada tècnica de manteniment habitual de cada estiu, del 31 de juliol a la tarda i fins al 13 d'agost.
5: Molt bé, doncs va, quina bona notícia que tinguem piscina uns dies més a l'any. Va, i ara parlem de la jornada Viure en Comunitat sobre habitatge col·laboratiu i models de convivència no familiar.
4: Doncs sí, és que la Comissió de Gent Gran de Cardedeu i l'Ajuntament del municipi han preparat la jornada Viure en Comunitat sobre habitatge col·laboratiu i models de convivència no familiar. Es durà a terme el dilluns 8 de juny, d'aquí una setmana menys un dia, a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Cardedeu. El programa de la jornada inclou diverses intervencions i experiències i finalitzarà amb una taula rodona.
5: D'aquí una setmana menys un dia?
4: Sí, no? Estem a dimarts.
5: Molt bé, no m'ha fet gràcia.
4: No t'ha fet gràcia o no, coma? M'ha fet gràcia.
5: M'ha fet gràcia. No, coma, m'ha fet gràcia.
4: Molt bé.
5: Podríem anar-hi nosaltres.
4: Podríem anar-hi.
5: És el model d'habitatge que busquem per la nostra bellesa.
4: Som gran gent, però no gent gran encara.
5: Va, passem a l'horta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Encoixinat, encoixinat. No només el volem per dormir sota el cap ben flonjo. No, el volem per l'hort.
5: I els roncs de l'Enric.
4: I què?
5: I els roncs de l'Enric.
4: Havia entès una altra cosa. Així que hem de posar-lo a l'hort. Per què? Perquè estalviareu aigua, tindreu humitat bona, no s'escalfaran les arrels, no es clivellarà la superfície de l'hort en cas que no tingueu terra bona. Poseu encoixinat, estalviareu molt i sortiran les hortalisses que flipeu.
5: Molt bé, va, i avui és dimarts i això vol dir que del porta a porta les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, com sempre, Palou, Gatell i Estalvi. Una cosa que no entenc, ni a Sant Antoni ni a Cardedeu a recollir el vidre. A Llinars sí. Per què?
4: Oh,
5: quina pena!
4: I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui, formació.
5: Constel·lacions organitzacionals.
4: Les mateixes.
5: Vine a constel·lar el teu negoci i les dinàmiques de la teva empresa al C7 de 2:15 a 7:15. Va, i avui us hem d'explicar una cosa.
4: Oh, cert.
5: Perquè ahir Ahir, un munt de missatges preguntant on se'n va la Núria, què li passa a la Núria. Si escoltéssiu l'Infopodcast, en comptes de només llegir el que envia l'Enric pel grup de WhatsApp, sabríeu el que li passa a la Núria. Aleshores, us animo a que recupereu l'Infopodcast d'ahir i l'escolteu sencer per saber per què la Núria, per què no veureu més a la Núria.
4: Així m'agrada. Així que, tot i així, us explicarem ara, us posarem un tall d'àudio d'ella mateixa amb una llarga, complexa i extensa explicació del per què.
5: Home, aleshores ja no caldrà que escoltin l'Infopodcast d'ahir, Enric.
4: Quan acabi l'àudio, que s'ho plantegin.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 9. Música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny havia de ser sobretot una celebració i una fita històrica. La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, culminació del projecte més emblemàtic d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. Però a pocs dies de l'acte, el debat gira al voltant d'una altra qüestió, la llengua. El guió litúrgic publicat pel Vaticà preveia inicialment que la benedicció es fes íntegrament en castellà, amb una presència del català inferior a la que va tenir durant la visita de Benet XVI l'any 2010. Això ha provocat malestar en sectors eclesiàstics, culturals i polítics i ha portat el govern de la Generalitat a fer gestions directes perquè el pontífex incorpori el català en algun moment de la cerimònia. Fonts eclesiàstiques asseguren ara que aquesta opció és sobre la taula. No es tracta només d'una qüestió protocolària, sinó que la Sagrada Família és un símbol universal, però també és profundament català. Gaudí va concebre el temple des de la seva fe i des de la seva identitat cultural. I que la llengua del nostre propi país tingui una presència visible en un acte d'aquesta magnitud és per a molts una qüestió de coherència i sobretot de respecte. La visita mobilitzarà milers de persones, 8.000 assistents de la cerimònia de la Sagrada Família, 40.000 més a l'Estadi Olímpic i un dispositiu de seguretat de més de 5.000 agents. Barcelona es projectarà al món i la pregunta és si aquesta projecció es farà també en català. És dimecres 3 de juny de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem amb el regidor de promoció econòmica de Centelles, Josep Arissa, sobre la fira de la Ratafia que se celebra aquest cap de setmana al municipi. I després l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà Adrià Capdevila de la Comissió Engalanats de Camp de Bànol pel Festival Flama i Diversiones Telemàtic. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori i com sempre això ho fem amb Ràdio Vic, amb els Solidaris, on la Laura Serrat parlarà avui amb l'educadora social Núria Alzina, sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. I a 10:45, com sempre, tindrem aquí l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. I acabarem el programa parlant sobre turisme. Avui nosaltres coneixerem Caràmic, la gran festa dedicada a la terrissa i al fang, i ho farem amb la regidora de Turisme de Sant Julià de Vilatorta, Montse Sanz, i acabarem ara sí el programa, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on parlarem sobre els 23 anys de la llibreria Va de Llibres. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Grups de l'oposició van presentar dilluns durant el ple de Vic una moció en contra del tancament de l'alberg social del Remei, tot i que no va prosperar. Demanen que no s'elimini aquest servei i que s'elabori un pla de reallotjament individualitzat per a cada usuari. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El tancament de l'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, va centrar bona part del debat al ple d'aquest dilluns. Una quinzena de persones van protestar a les portes de la sala per la decisió de l'equip de govern i els principals grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, el PSC i els Comuns, van presentar una moció conjunta contra la clausura d'aquest servei adreçat a les persones sense sostre. Sentim Arnau Coma Joan, de la CUP.
3: Tots aquests casos són complexos i han de tenir acompanyament i seguiment professional des del primer dia, com ja diem a la moció, sent conscients que moltes persones que arriben a l'alberg han patit situacions molt dures i necessiten temps per recuperar-se, mentre que tancar el centre sense garantir alternatives suficients pensem que pot significar abandonar aquestes persones en un moment crític, o sigui, deixar-les al carrer.
2: Critiquen la gestió de l'equip de govern i les formes com s'ha procedit al tancament de l'alberg. El text demanava, a banda de no eliminar el servei, reforçar-lo amb més recursos humans i coordinació amb salut mental, elaborar un pla de reallotjament individualitzat per cada usuari, iniciar una taula de treball per definir un nou model d'atenció al sensellarisme o incorporar a Vic el pla comarcal per abordar la problemàtica. La moció, però, no va prosperar. El govern format per Junts i ara Vic va votar-hi en contra, així com també el grup de Som Identitaris. La regidora no escrita, Elisenda Carrera, es va abstenir. Això deia Josep Anglada, de Som Identitaris.
4: Però jo crec que als ciutadans de Vic els hi preocupen altres temes, com he dit abans, el descontrol de l'immigració, la inseguretat ciutadana que hi ha aquí a la ciutat de Vic, el problema de l'habitatge.
2: Des de la regidoria de Benestar i Família, la responsable Núria Homs argumentava que la cronificació dels usuaris i els episodis d'inseguretat són els motius principals del tancament. Tot i així, va reconèixer que es podrien haver fet les coses millor.
1: És un tancament, ara sí, de l'alberg, no? Però és una evolució del model d'atenció. En els darrers temps ha deixat de fer la funció que tocava, que era un recurs d'emergència i un recurs d'estades temporals, per passar a ser un recurs de llarga estada, com si fos un habitatge. I aquell alberg no és un habitatge, no és un espai adequat per viure-hi d'una manera permanent.
2: A fora de l'Ajuntament, alguns extreballadors, amb el suport del moviment popular, reivindicaven l'alberg com un servei necessari per a persones sense llar. Els partits que van presentar el text i la convocatòria ciutadana que es va mobilitzar el dilluns, al ple reclamen la poca alternativa que s'ha donat als usuaris.
0: I Sant Joan de les Abadesses enceta la quarta edició dels pressupostos participatius amb 50.000 euros per decidir a què es destinen, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
6: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat a debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, no se l'hauran de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com som, que efectivament ha de ser una competència municipal, perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
5: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny, amb dos inclosos, i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesbadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
6: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i de la darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre, aproximadament.
5: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xucluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona, i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.
0: I la Generalitat posa en marxa un programa d'ajuts de més de 2 milions d'euros per la creació de comerços als micropobles. L'objectiu és que pobles com l'Estany, Collsuspina o Castellcí tinguin una botiga que ofereixi els serveis bàsics en un sol punt. Laia de Déu, Ona Codinenco.
7: L'intenció del projecte és fixar l'activitat al territori, reforçar la cohesió social i combatre el despoblament. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta pels establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i espais de trobada. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball. Segons els càlculs del govern, amb aquests més de 2 milions de pressupost, es podran acompanyar una cinquantena de projectes aquest any, tot i que es preveu que el programa arribi arreu del país. Aquesta primera convocatòria es posarà en marxa dilluns de la setmana que ve, el 8 de juny, perquè hi pugui haver una resolució provisional abans de les vacances, el juliol. Els ajuts permetran finançar les obres i equipaments fins a despeses corrents com personal, subministraments, màrqueting o eines digitals.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir per segon cop dimecres passat un home amb diversos farcellets de cocaïna, Andreu Jiménez.
2: La primera detenció va ser 12 dies abans. L'individu de 41 anys va veure un cotxe policial patrullant pel carrer Doctor Salaric al barri de l'estadi i va llançar un paquet dins un cotxe amb 17 embolcalls. Dimecres passat, el mateix home va veure un altre vehicle policial. Es va amagar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de correus. Va tornar a ser arrestat. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van detenir un home divendres que transportava 500.000 de plantes de marihuana en una furgoneta. Els agents van rebre l'avís d'uns veïns de Taradell que informaven d'una furgoneta sospitosa. Diverses patrulles van anar al lloc i van interceptar el vehicle en què viatjaven els tres ocupants. Dos van fugir i un tercer, un home de 26 anys, va ser interceptat. Portaven 471 plantes i després van trobar en el domicili eines de tall i diverses estances destinades al cultiu de marihuana amb 156 plantes més. El detingut se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i la investigació continua oberta per localitzar els altres dos autors.
0: I més d'un miler de veïns del barri de Sant Josep al Coll de Llinars del Vallès conviuen des de fa anys amb les dificultats que suposa no disposar d'un pas segur per connectar-se amb el nucli urbà. Enric Rubio, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que per travessar la C35 i accedir als serveis més propers han d'utilitzar un pont estret que comparteixen amb el trànsit rodat. La situació es veu agreujada per la presència del polígon industrial Llinars Park, que genera un pas constant de vehicles de gran tonatge per una infraestructura construïda als anys 70 i que, segons el veïnat, no està adaptada a les necessitats actuals. Escoltem a Jessica Chávez i Àngel Peregrin de l'Associació de Veïns de Sant Josep.
9: Aquest polígon és un polígon bastant gran i els camions que venen a repartir material pues passen per aquest pont.
10: Són camions de gran tonatge, és a dir, sí. I curiosament aquí hi ha un pal a l'entrada del pont, el que està darrere del senyal, on històricament en el pont hi posava que no podien passar camions de més de 7,5 tones. Penseu que els camions que passen ara en els dos sentits són de 40 tones, són camions de gran tonatge, de logística.
8: Tot i pertany administrativament a Llinars del Vallès, el barri es troba molt a prop de Cardedeu, fet que porta molts residents a desplaçar-se habitualment per accedir als serveis, equipaments o centres educatius també. Els veïns asseguren que el nombre de persones que utilitzen aquest pas ha anat augmentant amb els anys, tant per als desplaçaments quotidians com per accedir al passeig fluvial de la zona, i això agreuja el problema.
9: Aquí en el barri ens hem organitzat els pares per baixar els nens a les escoles, pues cada dia un pare diferent agafa els nens i els baixa i tenim un horari organitzat, pues això, perquè com que no tenim aquest servei, pues intentem donar-nos-els entre nosaltres mateixos.
8: L'associació veïnal reclama des de fa temps una solució que permeti garantir la seguretat dels vianants i ciclistes. Segons expliquen, la manca d'alternatives condiciona la mobilitat diària del barri i afecta especialment les famílies amb infants.
0: I la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu ha estat l'escenari de l'acte organitzat per Esquerra Republicana en què s'ha fet memòria, record i homenatge a militants històrics que en el seu moment van treballar per aixecar el republicanisme del país. Enric.
8: Així és, Ona. De fet, una jornada conduïda per la regidora del grup municipal Núria Soldevila amb la presència de Núria Calduc i Maite Escobar i Oriol Junqueras, que ha volgut recordar la importància de la memòria democràtica. Escoltem a Joan Masferrer, cap de l'oposició de l'Ajuntament de Cardedeu, i Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
11: Sempre és important fer memòria, sempre és important doncs, recordar la dictadura, la guerra, són moments doncs, que es van intentar tapar, moltes famílies a vegades no volen ni parlar-ne, és una història doncs, que va ser dura, no? Però evidentment la nostra feina és posar llum a tota aquesta foscor, no? I per tant ara creiem que toca més que mai doncs, un homenatge a aquella gent doncs, que en aquest moment de transició, que en aquests finals de la dictadura i aquests principis doncs, d'aquesta nova democràcia, doncs, van treballar per tornar a aixecar aquests valors que són els que ens guien.
12: La memòria és identitat i la identitat és el que et permet saber quin futur vols construir pel teu país. En el nostre cas, volem una Catalunya independent, una Catalunya republicana, i aquesta identitat, aquesta voluntat de ser, neix també de la nostra memòria, de la memòria col·lectiva del nostre poble.
8: En la trobada també s'ha reflexionat sobre el moment polític i social que viu el país i sobre els principals desafiaments que hauran d'afrontar en els propers anys. Escoltem a Maite Escobar, presidenta comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya del Vallès Oriental.
13: Doncs justament fer front a aquesta entrada de l'extrema dreta, d'aquest egoisme que es contraposa directament contra els valors republicans, que són el de justícia social, els d'educació, els de mantenir cultura, i aquesta és la gran amenaça i per la que estem aquí per treballar.
8: L'acte serví per recordar la força del republicanisme i reconèixer la trajectòria de persones que van contribuir al projecte republicà arreu del territori, però també per reivindicar la vigència dels seus valors davant dels reptes actuals. Una jornada de memòria i reconeixement que ha reunit militants, càrrecs i simpatitzants d'Esquerra Republicana.
0: I tres alumnes de sisè de primària de l'escola El Farrell de Caldes de Montbui s'han emportat el premi del vot del jurat al Festival de Curtmetratges Cinebase, un certamen d'àmbit català adreçat a joves d'entre 10 i 16 anys. Laia de Déu, una codinenca.
7: Els guardonats són Max Mutera, Marc Sisa i Naïm Vázquez. Tots tres van assistir dimecres passat al Cinemes Verdi de Barcelona per defensar el seu treball titulat Tabú. Es tracta d'un curtmetratge escrit pels tres alumnes i gravat en un únic pla seqüència. A l'obra, els alumnes miren de cara un tema tan complex com és la mort. El projecte s'ha anat coent a l'aula d'altes capacitats del centre, on els tres alumnes hi treballen setmanalment. Allà han comptat amb la direcció i el guiatge de l'Eva Gueto, tutora de l'escola i mestra responsable d'aquesta aula. L'emoció del veredicte es va viure intensament i els joves cineastes van estar acompanyats en tot moment per les seves famílies i també per la directora de l'escola, Dolors Codina. El jurat va subratllar la mirada neta i madura amb què els tres alumnes van plasmar la pèrdua.
0: Vic esdevindrà un dels punts del pas del Tour de França 2026. Serà concretament durant la tercera etapa que començarà a Granollers i acabarà a les Angles. En el marc de les activitats prèvies al pas de la Gran Volta per Osona, dissabte es va organitzar una taula rodona al Sucre amb grans veus del panorama ciclista de casa nostra. Andreu.
2: Queda cada cop menys temps perquè la Gran Bucle passi per Catalunya i Osona. Serà un moment especial per la transcendència de la prova esportiva, per tot allò que genera un esdeveniment d'aquestes característiques. I perquè gràcies a això tothom generarà una nova experiència vinculada amb la Gran Volta Ciclista que cada juliol recorre principalment el territori francès. Experiències com les que van compartir diferents perfils de ciclistes que el 9-9 i Jofre Cycling, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic, van reunir a la capital en una taula rodona moderada pel periodista Isaac Vilalta. Sentim el periodista Carlos Andrés i també el ciclista de l'equip UAE, Adrià Pericas.
14: Passa ràpid, però és molt maco veure quan arriba la caravana, la quantitat de cotxes que passen i sobretot els que us agrada, doncs, tenir aquesta sensació de que serà un record que el guardareu perquè crec que és molt únic.
15: La primera vegada que vaig anar a veure el Tour amb el meu pare, el dia abans vam preparar tot i quan vam ser allà anem per canviar-nos, obrim el maletero del cotxe i tots dos ens havíem deixat les sabates i el casco.
2: El tonenc Adrià Pericas, com comentàvem, corre per l'UAE, el millor equip ciclista professional del món i que comparteix equip amb Tadej Pogacar. Amb només 20 anys espera algun dia poder participar a una prova com el Tour, com sí que ha fet el veterà Josep Jofré després de córrer també la Vuelta i el Giro d'Itàlia.
16: El Tour és el que venim lluitant i perseguint tots els que som ciclistes, no? Amb aquesta il·lusió i ganes de perseguir el Tour, doncs això va fer que busqués un equip que em garantís una mica aquesta presència al Tour.
2: La taula rodona va servir per compartir experiències, però també reflexions i obrir debats sobre el món del ciclisme, la professionalitat de l'esport o la situació del ciclisme femení, amb l'experiència d'Anna Ramírez, doble campiona d'Espanya als anys 2004 i 2014, i la ciclista de l'equip gallec Farto, Ingrid Ruiz.
17: Jo em sento orgullosa d'haver estat una peça clau en aquell moment, no? Si no haguéssim estat nosaltres fent obrir camí, no tampoc hi serien ara elles, o no gaudirien de tot el que ara podran gaudir, no? A tots els equips amb categoria 1 s'hi han de professionalitzar la totalitat de la plantilla, incloent a l'estat. Això ha sigut, des del meu punt de vista, ha volgut ser tan ràpid que ha sigut una involució.
2: Una taula rodona marcada en els actes organitzats a Vic per l'arribada del Tour de França en el mateix cap de setmana de la celebració de la 13a edició de la Marxa Jofré.
0: I seguim parlant de ciclisme perquè la Cavallera BTT fa 20 anys i ho celebrarà amb tres recorreguts durs i tècnics per als ciclistes. Isaac Muntades.
5: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavadesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà quatre circuits diferents i cap dels tres és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
18: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer dos circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 km quilòmetres amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
5: Guillaumes insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posarà en trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.
0: I Folgueroles va celebrar aquest diumenge la 12a edició de la Fira del Còmic. Tot i que la calor i la previsió de pluja van obligar a traslladar l'activitat al Pavelló Vell, la cita ha tornat a reunir aficionats, col·leccionistes i creadors. Andreu Jiménez.
2: La d'aquest diumenge va ser una edició de rècord en nombre d'autors. Entre els convidats hi havia noms destacats com Carlos Azagra, Oriol García, que era o l'usonenc Xavi Domínguez, que van compartir espais amb altres dibuixants i il·lustradors. Ho explicaven els organitzadors Josep Olmo i Marc Umbau.
19: Rafael López Espi y otros que son españoles que dibujan cómics americanos de superhéroes. Y luego también tenemos allá, tenemos lo del Oriol, Oriol García, que fa el, de la historia de Cataluña.
20: No, que aquest any potser és el rècord d'artistes que hem tingut aquí, dibuixants, no? La 12a edició.
2: El cosplay i els vehicles de pel·lícula van ser un altre dels reclams de la jornada. Els visitants van poder veure de prop un personatge de Predator, jeeps inspirats en Jurassic Park i un Pontiac Trans Am del torellonenc Jordi Casas, que recrea el mític cotxe de la sèrie del Cotxe Fantàstic.
21: Porto el Enkit, el Cotxe Fantàstico, un projecte que va començar fa 9 anys, buscant la peça, el cotxe, i a partir d'aquí el vaig anar reconvertint i l'he anat posant al dia i fent totes les modificacions necessàries per la seva semblança sigui la més precisa respecte al de la sèrie.
2: La fira també va oferir exposicions, entre les quals una mostra de Ricard Dilmé sobre el capitell de l'església de Folgueroles amb la seva singular sirena de dues cues. Com a novetat, el programa ha incorporat espectacles de màgia i la proposta Històries de sorra de Toni Ortiz.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
22: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I com sabem, és un dia més de saber què passarà avui meteorològicament parlant. Per tant, és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
23: Molt bon dia. Ja estem aquí a l'espai del temps. Va frescada aquest matí. Les temperatures han baixat, inclús per sota els 5 graus a les zones més fredes del Pirineu, cap a l'interior inclús s'ha baixat per sota dels 15 graus a les zones més fredes. Es nota i força aquesta refrescada, fruit d'aquest que l'anticicló ha marxat. Algun front està més a prop, l'aire es va renovant i per tant la temperatura a les nits pot baixar una mica. Un matí estable, hi ha moltes estores de sol, molt de sol, tot això després de les tempestes d'ahir a la tarda, que van deixar més de 50 litres cap a Osona Ripollès. També va ploure cap a Osona, tot i que més moderadament, sobretot va ser a la zona de Ripollès, que les tempestes van ser bastant importants ahir a la tarda. Avui tindrem una situació semblant a d'ahir, amb matí amb molt de sol, i a la tarda amb el creixement d'algunes nuvolades, però les tempestes no seran ni de bon tros tan intenses ni excel·lents.

són les temperatures força agradables i fins i tot força fresques de nit. De cara a demà, no vull avançar molt, però de cara a demà sí que el temps canviarà i pot haver-hi pluja durant forces hores del dia. Però bueno, demà ja ho anirem matisant, perquè encara hi ha incertesa i els mapes poden variar. Ja veurem, què acaba passant. Oh, aquesta casa és això, avui fresca al matí, sol, nublades de tarda, que no deixaran gaires tempestes, molt poca cosa, i temperatures una mica més baixes. Moltes gràcies, bon dimecres, adeu.

0: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres avui a partir de 9:15 parlarem amb el regidor de a promoció econòmica de Centelles, en Josep Arissa, sobre la Fira de la Ratafia de Centelles que se celebra aquest cap de setmana al municipi, i amb ell parlarem sobre la programació i quines activitats es duran a terme aquest dissabte i aquest diumenge a la vila de Centelles. Després, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà l'Adrià Capdevila de la comissió Engalanats de Campdevànol per parlar sobre el festival Flama i Diversiones Telemàtic. Amb les 10 tocades, com sempre, tocaran dinsar-nos al món social del nostre territori, i sabeu que això fem amb Ràdio Vic, amb els Solidaris, on la Laura Serrat parlarà amb l'educadora social Núria Alzina sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. A 10:45, com sempre, comentarem les piulades més destacades del dia, i després parlarem sobre turisme. Avui nosaltres coneixerem què és Keràmic, la gran festa dedicada a la terrissa i al fang, i ho farem amb la regidora de turisme de Sant Julià de Vilatorta, la Montse Sanz. I el programa l'acabarem, com sempre i cada dimecres, amb el Lletra Ferits. Avui ho farem des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, on parlarem sobre els 23 anys de la llibreria Va de Llibres. 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Hola, Ona, bon dia de nou.
1: Vale, va, començarem repassant els diaris catalans. Comencem, com sempre, per la portada de La Vanguardia.
2: Mira, que avui La Vanguardia titula Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. El líder del Partit Popular al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen amb moltes votacions. Això fa referència a que Jordi Turull, ahir durant el programa de Catalunya Ràdio al matí de Catalunya Ràdio, doncs li va deixar anar que si el PP volia tenir el suport de Junts a la moció de censura contra Sánchez, doncs que el cap de l'oposició s'anés fins a Waterloo a reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont. I la imatge destacada, doncs, final d'un deute pendent amb Samaranch. La Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van sorprendre amb l'esperit dels Jocs Olímpics de l'92 per homenatjar el seu principal artífex, Joan Antoni Samaranch, en una emotiva cerimònia presidida per Felip VI al Palauet del Beniz. I bé, doncs, a la imatge es veuen a totes les institucions, amb el rei Felip, Salvador Illa, també veig a Òscar Puente, és a dir, va haver-hi gran representació en aquest acte per rendir-li homenatge a l'artífex, doncs, que a Barcelona pogués gaudir d'uns Jocs Olímpics.
1: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara. Quin és el seu titular avui?
2: Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del PP despatxa la proposta juntaire amb un despectiu "parlarem de coses serioses". El cap de l'oposició també rebutja la petició del Cercle d'Estudiar la proposta del nou finançament. I la imatge, doncs, a la guerra entre Rússia i Ucraïna, que ja porta més de 4 anys, doncs, en aquestes darreres hores hi ha hagut un dels atacs més forts per part de l'exèrcit rus cap a Ucraïna, sobretot a la ciutat de Kiev, a la capital, i bé, la imatge, doncs, es veu una persona ferida després d'aquests atacs per part de l'exèrcit de Vladimir Putin.
1: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
2: Projecte a llarg termini, l'AMB planeja el tercer túnel de Rodalies de la Diagonal. L'autoritat metropolitana considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o el Maresme amb zona universitària suposaria el salt definitiu per a la xarxa. Com veiem, més inversió centrificada cap a la ciutat de Barcelona. I bé, això és el que el titula avui el periòdico. I la imatge, doncs, fa referència a les jornades del Cercle d'Economia, on va comparèixer Alberto Núñez Feijó, i bé, doncs fan referència també a aquesta proposta de Junts de pactar amb Puigdemont els acords i que Feijó d'aquesta forma s'hagi d'anar fins a Bèlgica per parlar-ho amb l'expresident. Feijó: tornaré la decència al meu país amb ajuda o sense. El president del PP insisteix a oferir a Junts i al PNB una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez.
1: Veurem si acaba passant això, però ja, com dèiem ahir, no... Ho té una miqueta...
2: Ho té bastant complicat.
1: Ho té complicat.
2: Si les negociacions... Si Pedro Sánchez ha de marxar de Moncloa, tot passa per Bèlgica.
1: I acabarem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
2: Que avui fa un reportatge sobre Roca transforma la ciutat. No estem parlant del municipi de la Roca del Vallès, on precisament és el president de la Generalitat, Salvador Illa, sinó Roca, la famosa fàbrica, doncs, que fa els retrets dels lavabos o també o les piques. La planta de Gavà Viladecans es denominarà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. Així podríem dir una mica com una colònia.
1: M'ha semblat això, una colònia, sí.
2: Doncs és avui el titular del Punt avui, on es veu una imatge d'aquesta futura colònia que combinarà amb la fàbrica i també aquests habitatges que proposarà aquesta empresa.
1: Seguim i obrim la mirada a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: El sector turístic inicia la sortida de Cuba després de la pressió dels Estats Units. La cadena Iberostar abandona la gestió de 12 hotels a la illa per les amenaces de sanció de Trump. La decisió eleva la pressió sobre Melia a l'empresa amb major presència hotelera. I a la imatge, doncs, com vèiem a la portada del diari Ara,
1: La mateixa?
2: És la mateixa, on es veu a un veí de Kiev, on ahir doncs, se'l veu ferit, i també tota la resta de ruïna a causa d'aquests bombardejos i atacs per part de Rússia.
1: Seguim per la portada d'El Mundo, Andreu.
2: Zapatero renuncia a Loveware, però busca anul·lar les proves. Sosté que l'ajuda dels Estats Units en el cas no es va complir i que els conductors i que els conductes, i creu que se'l va perseguir sense ordre judicial. Defensarà davant el jutge que no va fer res i el retarà a demostrar que ha influït en els funcionaris del govern. També ha parlat amb Sánchez i atribueix la seva imputació al conflicte amb Trump i que té por a que declari Julito. No Julio Iglesias, eh? I a la imatge, doncs, es veu el germà de Pedro Sánchez ahir compareixent a l'Audiència Provincial de Badajoz en el judici on està sent investigat. I on, de fet, un dels tres delictes que se l'acusava, un li han retirat.
1: Seguim, Andreu, portada de La Razón, que fa especialment gràcia a les imatges de sota la portada.
2: Sí. Luco analitza àudios i missatges de les cloaques del PSOE. La Guàrdia Civil rep documents que donen suport a les pressions que la trama capinejada per Cerdán va transmetre a diferents investigadors en causes judicials. I la imatge, doncs bé, ja sabem que La Razón és un diari molt patriòtic i també defensor de la monarquia. I bé, doncs es veu com ahir va saltar amb paracaigudes a Leonor. I ja està, tampoc té més a explicar.
1: Exacte. I em fa gràcia que diuen el gran salt militar de la paracaigudista Borbón.
2: Bé, sí, da igual.
1: Curiós.
2: Seguim.
1: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la de l'ABC.
2: Que titula Jutges i fiscals es rebel·len contra l'espionatge de les cloaques de les cloaques del PSOE i adverteixen que prendran decisions. I la imatge, doncs, es veu a Òscar Puente i Pedro Sánchez durant la visita que el ministre de Transports va organitzar ahir sense accés públic a l'estació de Chamartín. I també el que destaca avui l'ABC amb la tipografia gran és el règim de Delsi borra Zapatero.
1: Doncs bé, aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estona.
2: Fins d'aquí una estona, Ona. Fins ara.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15 de 10.

0: Doncs bé, com sabeu, la ratafia és una beguda tradicional catalana de més de 1000 anys d'antiguitat i a Centelles han elaborat aquesta beguda durant molts i molts anys. Aquest cap de setmana al municipi se celebrarà un any més l'amor i la passió per la ratafia amb la 17a edició de la Fira de la Ratafia. I avui al Territori 17 ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica, Josep Arissa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Josep, explica'm què significa per Centelles aquesta fira i després també què significa per Centelles la ratafia.
1: Bueno, per Centelles la ratafia és important perquè som un referent. Cada any que passa és la 17a edició, vol dir que anem consolidant i anem consolidant també la ratafia com un referent. Per Centelles és important perquè la fira en si és important, a més dinamitzem el comerç, l'implicam també aquest any amb la botiga al carrer, per tant, per Centelles és important. Vam iniciar aquesta fira amb molta il·lusió, donant a conèixer una mica les herbes, donant a conèixer el producte, i per nosaltres és important. Mm-hmm.
0: Perquè, clar, d'on ve la tradició centellenca de ser un poble ratafiaire?
1: Bueno, bàsicament és per això. Tenim una comissió que és molt activa, que coneix molt bé les herbes, que coneix el producte, que s'hi esmera molt, i bueno, d'aquí va sortir una mica donar a conèixer això, aquest producte, a través de les herbes remeieres, a través de... Era un producte on se feia realment amb herbes es fa, per tant, vam iniciar aquest projecte, doncs, amb il·lusió pensant en això.
0: Doncs parlem una miqueta de la programació d'aquest any i de... Parlem també de quines novetats podem trobar-hi aquest any.
1: Bueno, aquest any, ja t'he dit, és la 17a edició, per tant, fa anys que l'anem fent, i aquest any una mica consolidem el que vam posar l'any passat com a novetat, que va ser el concurs de glosa. Aquest any l'hem ampliat i l'hem consolidat. I aquest enguany també vam tenir una sortida al bosc on hi va participar gent, anar a buscar les herbes que farem servir per fer la ratafia, i farem un taller que explicarem i farem la ratafia, que realment ens servirà per l'edició de la fira de l'any que ve. Però ensenyarem quines herbes hi van, on se van collir i com funciona. Més enllà dels tallers que fem, això és una altra cosa, a part que és nova.
0: També una de les activitats estrelles de la fira de la ratafia és el concurs de ratafies casolanes. Explica'm quantes ratafies teniu per aquesta edició i també no sé si amb els anys heu notat que més persones s'impliquen en poder participar a aquest concurs, que entenc també que no només hi participen persones de Centelles, sinó també persones, podríem dir inclús d'arreu d'Osona, també potser de Catalunya o fora de Catalunya.
1: Sí, aquest any anem, cada any anem augmentant una mica de ratafies, el qual cosa vol dir que la gent s'implica a altres indrets també de la comarca d'Osona o fora de la comarca d'Osona, el Ripollès o, també fan ratafies, i com que tenim molts punts de recollida realment doncs els fa gràcia també participar en el concurs, i en aquest any en tenim al voltant, avui ho tanquem, al voltant d'unes 85 ratafies que es presenten al concurs.
0: I com funciona aquest concurs? És a dir, tothom s'hi pot presentar, el tema del jurat no sé com l'escolliu, com es fa la cata, com es valora?
1: No, primer es fa una prèvia de totes les 85, si són 85, diguem, el cas d'aquest any són 85 ratafies, es fa una prèvia per seleccionar les 10 que passin al concurs. En aquesta preselecció i participen, poden participar doncs les mateixes persones, donem l'opció a les persones que presenten ratafia que formin també part del jurat. O sigui, és un jurat molt popular, molt... Sí, pot ser una persona que s'ha presentat, ratafia, també que entri al jurat. Ell no sap, té uns números, i ell no sap quina és la seva, però també participen en aquesta selecció, juntament amb altra gent que mostra interès i que els agrada la ratafia i que hi entenen. I aquí fem la preselecció dels que passaran a la final, que són 10 ratafies.
0: Llavors, d'aquestes 10 ratafies, entenc que això es fa al final del dia, no? I s'escull quina és la millor ratafia, no?
1: Sí, o sigui, al final del dissabte, quan acaba a les 7 de la tarda, doncs llavors ja s'han fet la preselecció de les de les ratafies, han arribat les 10 millors, i llavors sí que hi hagi un jurat més tècnic, més especialitzat, és el que valora i puntua aquestes 10 ratafies, i aquí surt la guanyadora.
0: Mm-hmm. Hem parlat, doncs, també d'aquesta ratafia. Tampoc, o sigui, és a dir, tot gira entorn de la ratafia, però també, per exemple, es fan també aquests tallers pràctics de remeis casolans, no?
1: Sí, bueno, la fira en si està estructurada en diferents espais, en diferents parts, a part del recinte firal, que està al passeig, i que hi ha unes 25 parades, que crec recordar que n'hi ha 12 que són purament ratafia, les altres són productes que tenen relació amb la ratafia, o productes derivats. A part d'això es fan el taller, que és l'estrella també de... una mica de la fira, que ensenyem a fer la ratafia a la gent. O sigui, aquí hi ha una limitació de persones, hi ha 4 passes d'ensenyar a fer la ratafia, per tant, la gent diu, si posem això, aquesta serveix això, aquesta serveix per això. I la gent marxa d'allà, vens a fer la seva ratafia. Uh-huh. Aquest taller de portar. Llavors també tenim uns tallers de remeis casolans, on a través de les herbes, el que dèiem abans, es fa aquell xarop de no sé què, l'oli de cop, cada any anem canviant una mica el taller també perquè sigui una mica més diferent. I llavors hi ha les xerrades que fem i a diferents espais, xerrades dels aviòlegs, xerrades de gent que tenen interès i que van relacionades amb la fira. Mm.
0: No sé si... Digues.
1: No, i que també llavors... al final quan hem acabat el concurs de la ratafia aquesta fem un concurs on és una mica el jugueres per participar en el jugueres aquest, això, on també està limitat en places, que és endevinar les ratafies, per exemple les parades paren aquí, els que volen anar al concurs d'aquesta ratafia diem que no sabem quina i hem d'endevinar quines ratafies són, que hi ha més votació que endevinen més ratafies de les que presenten.
0: Uh-huh. No sé si els nens i els infants també tenen un espai dedicat aquí a la fira.
1: Sí, hi ha activitats per nens on, bueno, diferents espais es fa una activitat relacionada amb les herbes, hi ha una exposició d'herbes i endevinar quines herbes són, es fa una puntuació, vol dir que aquí hem mirat que sigui una mica i que hi hagi tothom i que tothom pugui participar en les activitats de la fira.
0: I ja per anar acabant, quin creus que és el secret per fer una bona ratafia?
1: Mira, molta il·lusió, moltes ganes i tenir una mica d'experiència també fa, però realment el que té un interès i li agrada les plantes i li agrada sàpiga variar i barrejar, perquè nosaltres podem dir un tipus de plantes, però amb una ratafia poden haver 30 diferents plantes ficades, i cadascú combinar una mica aquesta combinació segons quina planta, doncs dona un gust o dona un altre a la ratafia.
0: Doncs ens ho apuntem per presentar-nos l'any que ve, Josep, al concurs.
1: I també volia dir que a través de la fira, i també deixa-m'ho dir perquè és important, perquè aquest any també fem activitats a part de la botiga al carrer, també amb la fira coincideix amb la trobada de puntaires de Catalunya, que són unes 500 puntaires, també sí, per engrandir i fer més festa, doncs hem coincidit amb tot aquest amb aquesta participació.
0: Doncs Josep, que vagi molt bé aquest cap de setmana, que tingueu una molt bona fira de la ratafia i ens veiem el pròxim any, que vagi molt bé.
1: Doncs bé, els convidem a tots a venir. Gràcies.
0: I serem allà. Adéu.
1: Vinga, gràcies. Adéu.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I el pròxim 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Campdevànol celebrarà la tercera edició del Festival Flama de Campdevànol amb un cartell de luxe. Però abans d'aquest cap de setmana ja tenim un tastet. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, i per parlar del Festival Flama de Campdevànol, avui ens acompanyarà l'Adrià Capdevila. Ell és membre de la comissió Engalanats, que bàsicament doncs, és la comissió de festes de Campdevànol, que és qui s'encarrega d'organitzar aquest festival. Bon dia, Adrià, i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí al Territori 17.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Primer de tot, Adrià, aquest dissabte tenim una prèvia del Festival Flama, és el que comentàvem ara aquí a l'entradeta, i és que ja tindrem concerts, però abans d'avançar-nos, explica'ns una mica on es faran aquests concerts, en quin espai i com heu distribuït els espais.
3: Mira, primer de tot dir-te que els concerts es faran tots al carrer Coll i Bardolet, perquè la gent ens entengui, són les antigues escoles de Pirineu, concretament l'antiga escola d'infantil. Per què es fan allà? Doncs perquè en el moment que vam crear la comissió de festes vam veure tots els integrants d'aquell espai doncs, com un espai molt òptim per fer aquest tipus de concerts, més ara, amb aquesta calor i aquest bon temps, per fer-los a l'aire lliure. Esperarem que faci bon temps, toquem fusta, i tant de bo que pugui fer bon temps i puguem fer-los allà.
2: Ara precisament t'anava a preguntar això del bon temps. Estem veient que tenim dies molt bons, que fa sol al matí, de cop i volta a la tarda doncs, fa pedregades espectaculars, però en principi normalment a partir del vespre ja normalment torna a fer bon temps, però en cas de pluja, que no, en principi no sembla que n'hi hagi d'haver, quin és el pla B?
3: En cas de pluja, el pla B és fer-ho a la sala Diagonal, una sala tradicional de Can de Bànol, no? Que sempre es fan la majoria d'actes com aquest. Per què? Doncs perquè és cobert, bàsicament, la gent estaria aixopluc de la pluja i les entrades venudes fins ara estan pensades per l'aforament de la sala Diagonal. Això simplement té l'explicació aquesta, no? Que no podem garantir que no plogui perquè el temps a la primavera és boig, la primavera és boja, i per tant les entrades venudes fins ara doncs són per la sala Diagonal. Que, escolta, dissabte fa bon temps i tenim la previsió segura un parell de dies abans, potser demà o divendres, que no plourà, s'obren més entrades, intentem omplir l'espai de l'escola Pirineu, de l'antiga escola Pirineu, i tothom content. Que veiem que la cosa pinta en bastos, que es diu, doncs ens haurem de quedar a la sala Diagonal, les entrades estan ja totes venudes, i mira, doncs, a gaudir del concert tots aquells que tinguin entrada. Que esperem que no sigui així, in situ.
2: Exacte, esperem que es puguin fer doncs, això al pati de l'antiga escola Pirineu, que, com deies, explica'm una mica els aforaments previstos, és a dir, tant si es fan una banda com amb l'altra, entenc que el Diagonal no sé si són 500 o 600, i el pati de l'escola, que és on preveieu fer-ho, és més, no?
3: I tant, el Diagonal són unes 750 persones, més o menys. És un espai petit, però realment hi ha volum perquè hi càpiga gent, i a les escoles ens passem dels 1.000. Per tant, uns 1.200 aproximadament, t'ho dic ara de memòria, ho hauria de mirar. Però sí que tenim molta més capacitat, primera perquè és l'aire lliure, l'espai és força més gran, és més ampli. Per tant, estem parlant d'unes 400-500 entrades més segur que es podrien oferir. Val? Llavors, per això és molt important que no plogui.
2: Exacte, no, Déu-n'hi-do, és que hi ha un canvi important, són gairebé potser 500 persones més, per tant, bueno, això que comentaves, que tindríeu un aforament complet i molt ple. Aquest dissabte, Adrià, ara si anem al cartell, tenim un cartell de luxe, no?
3: Totalment de luxe, Isaac, totalment. Un dels objectius que es va marcar la Comissió de Festes Engalanats quan es va crear és doncs, oferir a la gent de Can de Bànol, i per què no també de la comarca, com sempre dic, un espai festiu digne. I digne no vol dir que els grups tinguin més o menys noms, sinó que hi hagi festa per totes les edats i per tots els públics. Portem Diversiones, que francament és un grup estrella per totes les generacions, perquè toquen música per tothom, que li agrada a tothom, i de diferents tipus i estils. Llavors, amb això no t'arrisques a portar un grup que sigui específic per joves o específic per un públic més gran, en canvi, abarques molt públic. I la resposta, ja veus, que ha estat doncs molt, molt massiva per part del públic, perquè han esgotat les entrades per la sala Diagonal.
2: Ara t'ho anava a dir, ja s'han esgotat aquestes entrades. L'Orquestra Diversiones, en parlaves, Adrià, un grup per a tots els públics, que això està molt bé, treu molta gent. No havien vingut mai a Can Dànol, em sembla. Havien vingut, per exemple, a Sant Joan de les Abadeses o a Ripoll, però a Can Dànol no, i per fi s'ha pogut treure aquesta espina, no? Això que deies, no? La Comissió de Festes Engalanats està portant aquest festival d'estiu, no? Que em sembla que m'equivoco, que dueu 3 edicions només, però ja s'ha consolidat com un dels festivals d'estiu del Ripollès, no?
3: És el nostre objectiu i ho continuarem fent. És la nostra aposta, és el dia que vam entrar a fer aquest festival d'estiu. Diversiones, comentaves que és el primer cop que venen a Can de Bànol, totalment. Escoltem també la gent del poble, no som polítics d'allò d'intentar arreglar el món, però simplement escoltem doncs, les peticions que ens fan, perquè som molta gent a la comissió de festes, I llavors, doncs, a l'escoltar les propostes que ens fa diferent gent, hem vist que aquest grup, doncs, es demanava moltíssim. Intentant-lo treballar per una festa major, per fins i tot el 23, que és el Flama, ens era impossible per diversos motius, però els volíem portar sí o sí. Per tant, vam trobar aquesta data superencertada, coincidint amb la festa major infantil que es farà també aquest cap de setmana, i ja hi haurà moviment i ambient al poble.
2: Abans de parlar del Flama, una última cosa d'aquest dissabte, a part de l'Orquestra Diversiones també teniu altres grups, no?, al cartell, no?
3: Tenim Mami Pipo, que també és un grup així més a petita escala, però que us puc garantir que ho fan molt bé. També fan molt que els anem a darrere i els contemplàvem també per un possible festival Flama. Ens agradava més per una idea així més estiuenca, perquè les referències que tenim és que toquen a l'aire lliure, és molt... Uh-huh. És, diguéssim, per fer un tardeig, no?, que es coneix així popularment, o fins i tot un postconcert o un preconcert. És un grup que ens anirà super, super bé. També agraden a tothom el tipus de música que toquen, i també, doncs, tanquem amb un DJ dels 80-90 aquest 6 de juny, doncs, també per aportar una miqueta un toc diferent a l'estil de la festa d'aquest dissabte, que no tots siguin grups, que també hi haguin DJs, i de música dels 80-90, que, com et comento, és de la que sol agradar a més gent, és a dir, al públic més ampli.
2: Mm-hmm. El DJ en Renou, si no estic...
3: Correcte, sí, DJ en Renou.
2: I ara sí, Adrià, anem al Flama, perquè el cap de cartell, aquests sí que ja són més habituals de Can de Bànol, no?, darrerament. Costa aconseguir aquests grups, ara m'ho explicaràs, eh? Queden entrades, per cert, pel Flama?
3: Pel Flama queden entrades, sí. Mm-hmm. Pel Flama, Isaac, si em deixes comentar-te, juguem una mica, sí? Sincerament, fem un pols el que és el que fa tradicionalment la gent per Sant Joan, que és marxar a la platja normalment aquí a la comarca. És el primer pont d'estiu, diguéssim, sigui d'un dia o sigui de dos, o fins i tot de tres o de quatre, doncs la gent aprofita aquest temps per marxar a la platja. Doncs nosaltres volem fer un pols a tot això i volem intentar que es quedin al poble durant aquest pont, que sabem que és complicat, molt. Queden entrades, sí que anem molt més bé de venda que altres anys, però nosaltres no volem més diners, simplement volem petar-ho. M'entens? Volem el recinte ple a cada festa que fem, i doncs de moment queden entrades, es va a bon ritme, però, ostres, tu has dit un cap de cartell importantíssim, els Catarres, vull dir, o si això no és un reclam per venir o quedar-te a Can de Bànol, no sabrem com més fer-ho, però segurament també ho intentarem un altre cop.
2: En els darrers 3-4 anys és el segon cop que vindran els Catarres a Can de Bànol, ja van venir per una festa major, si no recordo malament fa un parell d'anys, però ara no n'estic segur.
3: Van venir el 2023.
2: 2023. Quan costen, per cert, les entrades? Que no sé si ho podem comentar. I volia fer la pregunta de... Comentaves això, que voleu fer un pols una mica perquè a la comarca la gent no marxi a la platja, perquè és habitual, no? Aquest any el pont és veritat que cau al mig, vull dir que potser la gent poder li costa més i potser es queda més aquí, però no sé si teniu més gent que ve de fora de Can de Bànol, de la comarca, o a parts iguals, o com està el que percebeu vosaltres?
3: Doncs mira, fins ara els festivals que hem organitzat ha estat una mica de, com, evidentment, i com és d'esperar, de menys a més. L'any passat vam portar Itaca abans, ja va començar a venir gent de fora que no coneixíem, i això també vam dir, ostres, doncs mira, almenys a algun lloc arribem, no? I aquest any pels Catarres, doncs, em temo que serà una mica similar. Força gent de fora, però sí que, evidentment, gent de Can de Bànol, Ripoll, Ribes de Freser, que no té alternatives per Sant Joan i té ganes de sortir de festa, doncs tindran una alternativa a Can de Bànol. Com comentaves, el preu de les entrades. L'entrada pel Festival Flama i prou són 12 euros.
2: És barat.
3: Okay,
2: és...
3: Sí, jo crec que és accessible, perquè al final, per entrar en una discoteca a Vic, a Ripoll o on sigui, estàs pagant aquest preu. I nosaltres estem oferint doncs aquest mateix preu per tenir uns Catarres, un altre grup de versions, més un DJ. Llavors jo crec que això val la pena aprofitar-ho, la veritat.
2: Comenta'm el grup de versions, això, i el DJ, perquè el grup de versions també ens portarà una música del passat que aquí al Ripollès és molt present, no? Em sembla.
3: Sí, tant. Primer deixa'm comentar-te que el grup de versions ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar, i mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona doncs a Charango, i va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any, l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i per què no dir-ho, també portem els Charango, no? En un mateix festival, que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 al 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època, i la majoria de... és que també són grups que agraden a tothom. Per tant, jo crec que també és un reclam aquest grup de versions, és a dir, no, no, el nom no és Charango, però els puc garantir que ho fan superbé, els imiten superbé i els versionen super, superbé. Llavors, què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010, estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura, per tant, animar novament que tothom vingui al Festival Flama del 23 de juny.
2: 23 de juny, això, Revetlla de Sant Joan. També hi haurà altres activitats, no? L'espai no sé si obre una mica abans, Adrià, i si feu activitats prèvies pel poble, em sembla que sí que n'hi ha, eh? Vull dir que és un habitual per Sant Joan que es facin coses a Can Davano, vull dir, no és estrany, vull dir que serà un dia molt atapeït al municipi.
3: Totalment, és el que volíem també crear en aquest dia. És la festa major petita de Can Davano, tot i que molta gent no ho sap, el dia 23 és la festa major petita del poble. Llavors, és com el que comentes, hi haurà activitat tot el dia a diferents llocs del municipi. Ho volem centralitzar molt amb l'Espai Flama, que és al final l'antiga escola Coll i Verdolet, allò li diem Espai Flama. Llavors també hi haurà el sopar popular a l'església, com ja fem des de dues edicions anteriors. Hi haurà la plaça Sant Claver, com sempre, l'arribada de la Flama, etc etc. I després, des d'allà, mobilitzarem a tota la gent a l'església, i de l'església, doncs, a l'antiga escola Pirineu, a l'Espai Flama, que li diem nosaltres. Durant tot el dia hi haurà activitat, hi haurà moviment. És a nosaltres el que volem, al final, dinamitzar el poble, ajudar els comerços, perquè al final, quanta més gent, més visitants, més plenes estaran les terrasses, més gent anirà a comprar les botigues aquell dia, més ambient hi haurà i més vistós serà el poble, i això és el que volem nosaltres, al final, tenir un poble ple a vessar i un poble, doncs, que sigui... que vagi goig de veure, Isaac.
2: Ha estat un plaer parlar amb tu, Adrià. T'expliques molt bé. Pel qui no ho sàpiga, l'Adrià també, hem de dir-ho, és el locutor de Ràdio Can Davano. Vull dir que estem parlant amb una persona que també es mou en les zones de la comarca, i per tant, doncs, és un especialista també en música, eh? Això no estem segurs, Adrià? Vull dir, això també ho domines molt, eh?
3: Sí, tant. Al final, doncs, em dedico també al món de la comunicació, de la música. Especialista, Isaac, no sé si tant, però sí que m'agrada moltíssim escoltar tots els tipus de música, cada moment, per cada música, això està garantit, i sí que han escoltat moltíssimes i moltíssimes cançons i m'agrada força tot. Per tant, sóc un bon, espero, crec i espero ser un bon assessor dins de la comissió de festes també, a part d'un locutor.
2: Perfecte, Adrià. Doncs moltes gràcies per explicar-nos, Adrià Capdevila, membre de la Comissió de Festes Engalanats de Can Davànol, per explicar-nos, doncs, aquest Festival Flama, que es farà el pròxim 23 de juny, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. Encara hi ha entrades a la venda, recordem que es fa al pati de les antigues escoles Pirineu, i a més recordar-vos, doncs, que aquest cap de setmana, que també hi ha la Festa Major Infantil, que ens ho recordaràs al matí, doncs al vespre tindrem, doncs, l'Orquestra Diversiones a Can Davànol en el mateix espai que el Flama, i també Mami Pipa i DJ en Renou, doncs, per acabar de fer aquesta prèvia d'aquí al Flama d'aquí poc més de 20 dies. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Territori 17 aquest matí, Adrià.
3: Moltes gràcies a vosaltres, Isaac, com sempre.
2: Gràcies.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

perquè és la farola de Miquel del Roig, i és que avui el cantant de l'Ametlla de Mar bufa 75 espelmes. Del Roig s'ha fet un nom dins de la indústria musical catalana amb el seu popurrí de cançons populars, com és el cas de la que estem sentint, la farola. Miquel del Roig, amb la seva guitarra, ha cantat al Festival Acústica de Figueres, al Festival Tinglado i al renovat Canet Rock, on sempre té el seu espai.

0: Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Fa uns dies que us estic parlant del reportatge del 9-9 del Vallès Oriental sobre com estan les obres de desdoblament des de Parets del Vallès a la Garriga. Avui acabaré amb els dos últims punts on s'estan fent actuacions. En primer lloc, el tram de vies paral·lel al tram sud de la Ronda del Carril, a la Garriga, ja s'hi exempla la plataforma per construir pel costat est la segona via en paral·lel a la via antiga. I per acabar, ja hi ha feta l'estructura del nou pont preparat per acollir la doble via, que permetrà als trens saltar l'avinguda 11 de setembre i arribar ja a l'estació de la Garriga. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem amb la secció dels solidaris de Ràdio Vic, però abans anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I la Generalitat posa en marxa un programa d'ajut de més de 2 milions d'euros per la creació de comerços als micropobles. L'objectiu és que els pobles com l'Estany, Collsuspina o Castellcí tinguin una botiga que ofereixi els serveis bàsics en un sol punt. Laia de Déu, Ona Codinenco.
3: La intenció del projecte és fixar l'activitat al territori, reforçar la cohesió social i combatre el despoblament. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta pels establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i espais de trobada. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball.
4: Fomentar aquest element multiservei, crec que és la paraula concreta, que el que pretén és això, un tros de botigueta on podies comprar des del pa, la coca, els croissants al dematí, al costat un saló que et servia per llegir, algun ordinador per poder enviar algun correu electrònic. Una miqueta és això, fomentar també la vida comunitària dels veïns i veïnes, doncs perquè puguin tenir els serveis indispensables per no haver de sortir del poble.
3: Segons els càlculs del govern, amb aquests més de 2 milions de pressupost es podran acompanyar una cinquantena de projectes aquest any, tot i que es preveu que el programa arribi arreu del país.
4: Això ha d'arribar a la Catalunya Central, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre, i hem de fomentar això, que aquests petits pobles doncs, tinguin els serveis necessaris doncs, perquè la gent s'hi trobi bé. Per tant, la voluntat que tenim en el marc de l'Estatut dels Municipis Rurals, fomentar la vida rural, fomentar doncs, que les persones que hi viuen tinguin incentius per quedar-s'hi i que tinguin poques doncs, necessitats de marxar.
3: Aquesta primera convocatòria es posarà en marxa dilluns de la setmana que ve, 8 de juny, perquè hi pugui haver una resolució provisional abans de les vacances, al juliol. Els ajuts permetran finançar des d'obres i equipaments fins a despeses corrents com personal, subministrament, màrqueting o eines digitals.
2: I més d'un miler de veïns del barri de Sant Josep al Coll de Llinars del Vallès conviuen des de fa anys amb les dificultats que suposa no disposar d'un pas segur per connectar-se amb el nucli urbà. Enric Rubio.
5: Doncs sí, així és, Ona, i és que per travessar la C35 i accedir als serveis més propers han utilitzat un pont estret que comparteixen amb el trànsit rodat. La situació es veu agreujada per la presència del polígon industrial Llinars Park de grans dimensions, que genera un pas constant de vehicles de gran tonatge per una infraestructura construïda als anys 70 i que, segons el veïnat, no està adaptada a les necessitats actuals. Escoltem a Jessica Chávez i Àngels Pelegrín de l'Associació de Veïns de Sant Josep.
6: Aquest polígon és un polígon bastant gran i els camions que venen a repartir material pues passen per aquest pont.
7: Són camions de gran tonatge, és a dir, sí. I curiosament aquí hi ha un pal a l'entrada del pont, el que està darrere del senyal, on històricament en el pont hi posava que no podien passar camions de més de 7,5 tones. Penseu que els camions que passen ara en els dos sentits són de 40 tones, són camions de gran tonatge, de logística.
5: Tot i pertany administrativament a Llinars del Vallès, el barri es troba molt a prop de Cardedeu, fet que porta molts residents a desplaçar-s'hi habitualment per accedir a serveis, equipaments o centres educatius. Els veïns asseguren que el nombre de persones que utilitzen aquest pas ha anat augmentant amb els anys, tant per als desplaçaments quotidians com per accedir al passeig de la fluvial de la zona.
6: Aquí en el barri ens hem organitzat els pares per baixar els nens a les escoles, pues cada dia un pare diferent agafa els nens i els baixa i tenim un horari organitzat, pues això, perquè com que no tenim aquest servei, pues intentem donar-nos-els entre nosaltres mateixos.
5: L'Associació de Veïns reclama des de fa temps una solució que permeti garantir la seguretat dels vianants i ciclistes. Segons expliquen, la manca d'alternatives condiciona la mobilitat diària del barri i afecta especialment a les famílies amb infants.
2: I com us explicàvem feia una hora, Vic esdevindrà un dels punts del pas del Tour de França 2026. Serà concretament durant la tercera etapa, que començarà a Granollers i acabarà a Les Angles. En el marc de les activitats prèvies del pas, la Gran Volta per Osona, dissabte es va organitzar una taula rodona al Sucre amb grans veus del panorama ciclista de casa nostra, Andreu.
8: Queda cada cop menys perquè arribi el Tour de França a Catalunya i a Osona. Serà un moment especial per la transcendència de la prova esportiva i per tot allò que genera un esdeveniment d'aquestes característiques. I per què? Gràcies a això, tothom generarà una nova experiència vinculada amb la Gran Volta Ciclista que cada juliol recorre principalment territori francès. Experiències com les que van compartir els diferents perfils ciclistes que el 9-9 i Jofré Cycling en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic van reunir a la capital en una taula rodona moderada pel periodista Isaac Vilalta. Sentim el periodista de Radio Televisió Espanyola, Carlos D'Andrés, i també el ciclista de l'UAE, Adrià Periques.
9: Passa ràpid, però és molt maco veure quan arriba la caravana, la quantitat de cotxes que passen i sobretot els que us agrada, doncs, tenir aquesta sensació de que serà un record que el guardareu, perquè crec que és molt únic.
10: La primera vegada que vaig anar a veure el Tour amb el meu pare, el dia abans vam preparar tot i quan vam ser allà anem per canviar-nos, obrim el maletero del cotxe i tots dos ens havíem deixat les sabates i el casco.
8: La taula al tonenc Adrià Periques, que forma part de l'UAE, el millor equip ciclista professional del món i que comparteix equip amb Tadej Pogacar, amb només 20 anys espera algun dia poder participar a una prova com el Tour, com sí que va fer el veterà Josep Jofré després de córrer també la Vuelta i el Giro d'Itàlia. La taula rodona va servir per compartir experiències però també reflexions i obrir debat al món del ciclisme, la professionalitat de l'esport o la situació del ciclisme femení. Una taula rodona marcada en els actes organitzats a Vic per l'arribada del Tour de França en el mateix cap de setmana de celebració de la 13a edició de la marxa Jofré Cycling.
2: Doncs ara sí, cada dimecres sabeu que centrem aquesta hora en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. Avui Laura Serrat parla amb Núria Alzina sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. Sentim-les.
11: Coneixem la Biblioteca del Montseny del barri del Remei de Vic, una iniciativa veïnal que dona acollida als més menuts en sortint de l'escola. Ofereixen lleure, formació i acompanyament. Es tracta d'un projecte entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Remei, portada a terme per un grup de voluntariat. La Núria Alzina, una de les educadores socials del projecte, ens detalla les activitats en marxa.
12: Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17.
11: Abans de res, fem 5 cèntims. Quin és l'objectiu principal d'aquest projecte?
13: El projecte és un projecte d'acompanyament socioeducatiu per infants i joves d'aquí del barri, tant del Montseny com del Remei. El que fem és obrir totes les tardes de 5 a 7, i és un espai que tant fem reforç escolar com acompanyament en el lleure. Tot això amb una mirada de pedagogies populars i crítiques i acompanyat per des de voluntaris fins a tècniques.
11: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
13: Doncs al final veure l'evolució dels infants, la necessitat de que existeixi aquest acompanyament també. També veure com les famílies s'apropen al projecte i que el projecte, més enllà d'obrir aquestes tardes i de ser un punt de referència per tots aquests infants i joves que en formen part, també és un punt de referència al barri. És a dir, aquí cada dia que tenim obert tenim gent del barri que doncs, acompanyem amb diferents tràmits, molt més enllà de l'acompanyament en els propis infants i joves. I també això, de que els nens i nenes, la majoria, molts, passen moltes hores pel barri perquè a molts d'ells els és difícil poder accedir en altres espais educatius fora de l'àmbit escolar. Bueno, el seu dia a dia de molts d'ells és molt al barri i al carrer, llavors aquest és un espai que sempre els acull i per tant creiem important que segueixi obert perquè, a més, doncs és un espai que es parla en català, que molts d'ells, més enllà de l'escola, doncs no parlen en català, per tant, també creiem que això és important, que els apropa també a la lectura. És un espai on els podem acompanyar també a fer deures, cosa que moltes famílies, per tema idiomàtic o per horaris laborals, doncs no estan poguent acompanyar en els seus fills i filles. I també per poder-se relacionar des del joc, des d'una altra banda.
11: Parlem-ne amb més detall d'aquestes activitats o serveis que oferiu. En què consisteixen exactament?
13: Bé, només que serveis, no ens agrada dir que el projecte és un servei, sinó que és un projecte fet des del barri i per al barri, i que el formem entre totes, no? Que sense tampoc el recolzament de les famílies i de tots els acompanyants voluntaris que en formen part no seria possible. Per tant, més que un servei, és una manera d'estar en el barri. Nosaltres aquí fem el reforç educatiu per tots els nens i nenes que porten els deures, doncs els ajudem a fer aquests deures que porten, i després bevem tots junts cada tarda una peça de fruita, també per fomentar àmbits d'alimentació saludable, i llavors, depèn del dia, fem diferents tipus d'activitat, i també depèn del grup, perquè cada dia obrim de dilluns a divendres i cada dia ve un grup d'infants diferent i estan dividits per edats. Llavors, en funció de les necessitats del grup, de les seves motivacions, preparem una calendarització trimestral que hi pot ser des d'esports, jocs diferents, també fem temes d'art, en pintura, en algun moment hem fet coses de circ, també fem moltes activitats vinculades amb altres entitats del barri, ens coordinem amb el Punt Òmnia, també fem activitats amb la Biblioteca Pilarín Vallès, també amb la Fera Ferotge, bueno, no? Com tenim diferents vincles que també anem a fer excursions perquè els nens i nenes també coneguin el barri i en formin part amb diferents activitats. Llavors tenim un ventall una mica ampli, també en funció dels acompanyants voluntaris que hi ha i de les noves idees que proposen, doncs cada any es va reconstruint això i també amb les propostes dels propis infants. Perquè durant el moment del berenar sempre tenim una estona com d'assemblea en el que ens expliquem com estem i també doncs, de tant en tant els hi preguntem què us vindria de gust i anem a preparar aquestes activitats una mica conjuntament.
11: Al llarg d'aquesta trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
13: Doncs aquí al barri del Montseny, quan es va construir aquest barri, van venir les primeres veïnes fa molts anys, van construir uns jardins aquí en un dels vorals del barri, que eren uns jardins comunitaris de les veïnes del barri. Doncs aquest any també volem recuperar aquesta memòria històrica i també volem vincular els antics veïns, diguem, que hi vivien i que molts d'ells encara hi viuen, amb el nou veïnat que ha anat arribant. Hi ha un projecte aquí al costat que és d'Aixes, que acompanya a gent gran. Hem fet uns jardins comunitaris que, per exemple, els bancals de fusta els hem construït amb el grup de joves, que són adolescents. I llavors hem plantat amb un dels grups de nens petits, juntament amb les dones grans i els homes que formen part d'aquest projecte de gent gran, hem fet una plantació de plantes de flors, plantes aromàtiques, plantes medicinals, aquí com tornant a recuperar aquesta memòria històrica. I és molt bonic veure com les antigues veïnes i els nous veïns de diferents edats, no? Un espai intergeneracional, reconstrueixen aquesta memòria històrica, a més a través de plantes que formaran part del seu barri i que quan aquestes plantes vagin creixent, doncs fins i tot les poden utilitzar, no? Perquè no només són per fer bonic aquest espai, sinó que també són plantes medicinals o aromàtiques. I que això és algo bonic que passa, que es barregen, no?, el barri i les diferents generacions del barri, més enllà de trobar-se pel carrer.
11: Si ho posem a la balança, què és allò més difícil de portar a terme un projecte com aquest i alhora què és el més reconfortant?
13: Mira, el més difícil, clar, nosaltres ara mateix estem funcionant a través de subvencions. Llavors, som dues persones tècniques a mitja jornada perquè el projecte penja de l'Associació de Veïns del barri del Remei. I llavors, això té contractades dues persones tècniques que som les que gestionem doncs, tota la part econòmica i estructural del projecte. I hi ha aquesta part que és molt feixuga perquè és molt inestable. Llavors, tu estàs tot el rato pendent d'aquestes subvencions, de quan te les donaran, de quan t'ho pagaran, de si te la donaran, de com pots preveure el futur quan no saps què passarà amb això, no? I aquesta inestabilitat constant i de dedicació de moltes hores de preparació de la subvenció, després de la justificació, tenir els comptes tots els dies, bueno, és un desgast important també per l'Associació de Veïns, que crec que estan fent una tasca, bueno, no? Que al final són persones voluntàries d'una associació de veïns que estan sostenint un projecte prou gran. I llavors, reconfortant, doncs, crec que veure com tot l'equip, o sigui, el projecte ha anat evolucionant al llarg dels anys, fa més de 30 anys que existeix, però ha tingut moltíssims canvis, i ara estem caminant cap a un projecte cada vegada més autogestionat, més horitzontal, i aquests darrers 2-3 anys s'ha estat treballant molt amb tot l'equip de voluntaris per anar agafant cada vegada més responsabilitats, per cada vegada tenir una relació més horitzontal també amb les tècniques i tenir més pes, no, en el projecte, formar part de la presa de decisions des de la cosa més petita a la cosa més gran del projecte. Llavors, crec que aquest canvi i aquesta motivació també de tots els acompanyants, d'ostres, que al final és una feinada, no? Que ja, més que voluntaris, ara ja està passant a ser militància, i més que, per això et deia, no? Que ja no és un servei, no? Que cada vegada és algo més autogestionat, i les figures de tècnica cada vegada són més una figura alliberada del projecte, que al final du a terme totes les decisions que han pres els acompanyants. I també una altra cosa que crec que és el que motiva a seguir és veure com els infants, any rere any i setmana rere setmana, ells segueixen venint amb motivació. Hi ha dies molt difícils que es fa molt dur perquè també cadascú porta la seva motxilla i hi ha històries molt dures també aquí dintre que doncs, fan explotar molts conflictes i no tot és flors i violes. Però crec que veure l'evolució de les relacions entre ells, de les relacions amb els acompanyants i amb nosaltres, de veure com també la il·lusió de dir, ostres, la setmana passada va anar fatal, però aquesta tornen. Vale, doncs és per alguna cosa, no? És perquè això és un lloc de referència també, doncs, de quan tenen un problema venen a picar la porta, no? I veure això, dius, vale, està servint per alguna cosa, no? Està evolucionant. Doncs mira, ara, doncs no sé, ja estaven on és la Fera Ferotge i saben què fan allà. Doncs això potser no ho haguessin après sense estar aquí, no? Tenen el barri situat, no sé. Com tot això, dius, vale, va, que estem fent bona feina, que estan passant coses, que un nen ha anat a buscar un llibre sense que nosaltres li diguem i se l'ha posat a mirar, ni que sigui. Tot això, dius, vale, són petites coses que vas veient que de la importància d'aquest projecte.
11: De fet, aquesta és una vessant important. En quin punt esteu en quant a finançament? Comentava aquestes subvencions. Teniu algun altre tipus de suport econòmic?
13: Mira, doncs ara estem això, funcionant a través de subvencions. Com et deia, la idea és que d'aquí potser un parell d'anys, no ho sabem encara ben bé, però que el projecte acabi sent autogestionat. Però també fem moltes activitats d'autofinançament perquè amb les subvencions no arribem a cobrir tots els gastos, perquè clar, hi ha la part dels salaris que ocupa un espai evidentment molt important, però també doncs hi ha molts materials que anem comprant que es necessiten per poder fer totes les activitats amb els infants. També treballem molt, fem formacions per tots els acompanyants perquè puguin fer també, perquè puguem fer un bon acompanyament per als infants i joves. Tot això són unes despeses que anem tirant de les subvencions. Però sí que, com et deia, no acabem d'arribar per cobrir totes les despeses de l'any i llavors fem cada any, fem uns calendaris que el disseny de cada mes el fem juntament amb els nens i nenes, cada any ha estat una mica diferent. Fem aquests calendaris per vendre, per ajudar-nos a finançar una part. Vam fer parada per Sant Jordi, que vam vendre totes les roses que havíem comprat, que estem molt contentes, i els nens havien fet uns punts de llibre. Llavors, segurament també participarem a una part de la Festa Major del Remei per també poder autofinançar-nos. Bueno, hem participat a alguna fira de l'economia social i solidària, també amb una paradeta per vendre algunes coses. Sempre cada any, bueno, cada any. Vam començar l'any passat, aquest any ho volem tornar a fer, com a final de curs, la festa que fem amb els infants, la fem oberta per tothom, que ja convido tothom que vulgui a venir, i que serà el 18 de juny, que és un dijous a la tarda, serà aquí mateix al barri del Montseny, i hi haurà activitats per infants, també hi haurà diferents espectacles amb persones que formen part també del centre cívic, perquè nosaltres estem al costat del centre cívic del Montseny, on s'hi fan diferents tallers. Llavors, hi haurà diferents espectacles i finalment farem un sopar amb un preu super reduït, que haurà estat cuinat també per les famílies que porten els seus fills i filles aquí al Montseny.

0: fins fa uns anys acompanyava fins a sisè de primària, des de primer de primària fins a sisè, i ara, mica a mica, ens hem adonat que és interessant que els joves puguin seguir formant part del projecte, també perquè a l'institut, doncs, l'acompanyament que fan és molt diferent que a primària, no?, des de la pròpia escola o institut, i també perquè creiem que és necessari que la roda de que vingui un infant aquí a primer de primària faci tot el creixement aquí en aquest projecte i acabi a quart d'ESO, i que a quart d'ESO pugui començar també a fer d'acompanyant dels més petits de l'escoleta, creiem que és important, doncs, poder fer aquest cicle. Llavors, cada any estem acollint els joves més grans i la idea és arribar fins a quart d'ESO. Aquest any ja en tenim de tercer, per tant, l'any que ve arribarem a quart, i tots aquells que estiguin motivats en poder dir, vale, doncs, vinc a fer de voluntari, no?, amb el grup de més petits, doncs ja poder anar, que puguin fer aquest relleu dins el propi projecte. Llavors, una mica l'objectiu és anar creixent des d'aquí. El que passa que a nivell d'espai i tot ens està costant una mica perquè, clar, ja et dic, nosaltres tenim una sala i prou. Llavors, el centre cívic sí que és cert que sempre que ho necessitem ens obren les portes, i això és brutal perquè tenim molta sort també. Llavors, comptem en l'any que ve, doncs, que tindrem més d'un grup que estarem desdoblats en una mateixa tarda per poder acollir des dels petits fins als més grans.
1: Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i molta sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies, Laura Serrat, per parlar-nos un dia més sobre aquesta una entitat o un espai solidari del nostre territori. 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
3: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: les 11 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs un dia més tenim aquí

0: nosaltres en Guillem Sánchez. Què tal, Guillem?
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Bon dimecres.
1: Bon dimecres, ja, bon 3
0: de juny. El cap de setmana és allò que...
1: Ja surt l'hora.
0: Ja surt l'hora, eh?
1: Què passa aquest cap de setmana, va?
0: Jo treballo.
2: Què és Corpus?
1: Jo...
2: En Sánchez va per un altre camí.
1: No, jo potser dissabte al matí tinc una cosa de feina, dissabte al vespre a la nit una cosa de gaudi, i diumenge...
0: I diumenge no sé, repòs.
1: O platja, que també estaria molt bé.
0: És que clar, ara és el típic de què fem un diumenge a la tarda...
1: Que no hi ha res.
0: Cap a la platja, és perfecte.
2: Però un diumenge a la tarda no queda molta mandra anar
0: no,
2: a la platja?
0: No, és perfecte. Arribes a casa, et dutxes...
1: Depèn de l'hora que tornis, perquè també pot ser perillós, eh? Llavors si agafes caravana...
0: Sí, això és cert, això és cert.
1: Mira,
0: en fi,
1: comencem. Hi ha molta gent que està esperant una data, Ona, Andreu, ens ho diuen així. A 9 dies que el futbol sigui la meva única personalitat per un mes.
2: Jo els entenc.
1: Pista, és una cosa que segurament ens ha passat tota la temporada.
2: Sumem.
1: Més un.
2: Jo ara t'ho comentava, dic, és més que un. Se'm fa estrany que no hi hagi partits de futbol entre setmana aquests dies.
1: Doncs mira, d'aquí... A partir del dia 11
2: dies.
1: Tornem a sèrie. Tornem a sèrie. Va, l'Àlex ens fa la següent aportació. Diu, la penya queixant-se dels dorsals dient que ningú ha pensat en el màrqueting. No saben Laura que té la Min portant el 19 en el seu primer Mundial. Més que el 10, més que...
2: Està bé, el 19, sí.
1: El 19 està bé, per
0: què
1: començar.
0: Què significa el 19?
2: Bé, és també el que portava Messi al Barça els primers anys.
1: Toca molt.
2: Té 18 anyets, encara.
1: Va, però més enllà del futbol, aquests dies tenim un altre senyor protagonista, no? Que va amb una túnica... amb una túnica blanca, que es passeja pel món, que resa una miqueta, no? Puja-me-la.
2: Ricky Catimpal.
1: Baixa-m'ho ja. Mira, hi ha un usuari que avui s'ha tret la sotana i ens ha dit... Dirà, bona nit Barcelona, i després cantarà de River.
0: Ara que... Com estem, Barcelona?
1: Ara que el debat és català, castellà, si ho faig amb un idioma, ho faig amb l'altre, estarem així fins al dia 9.
0: Què opineu vosaltres? Jo opino... O sigui, clar, ell parla castellà bé, perfectament.
2: Jo opino que si no volia problemes, fes un llatí i te n'oblides de tot.
1: Jo crec que és el debat menys important, segurament, de tota la visita. Tot i que també penso que per deferència i amb la mà de temps que deuen tenir per pensar tot el que passa en els llocs on van, hi hauria d'haver algú també que hagués dit ostres.
0: Algú en català, no? Que estem a Catalunya.
1: Alguna cosa en català que estem a Catalunya. 100%. Això s'ha de dir. En Melcio abans deixa per escrit avui això, diu, crec que Gaudí preferiria veure-la enderrocada que consagrada en castellà.
0: Sí.
1: Clar, que llavors tothom aquí ja hi fot l'opinió que vulgui o la merda que vulgui. Va, m'agradaria també haver tingut professors com aquest que ens diu avui l'Eric, que ens comenta... Un alumne m'ha demanat amb què em gastava els diners. He estat sincer i li he contestat que últimament només amb caixes de cromos de Pokémon. Friquis, veniu a mi. Aquest perfil sempre us atendrà.
2: De Pokémon no, ha de ser del Mundial.
1: De Mundial.
2: Ahí, que ja tinc un extra sticker.
1: Messi Superstar.
2: No, al Mundial no hi ha superstars ni coses d'aquestes. Hi ha... Tens 20 cromos per selecció. Una és la foto de l'equip, l'altra l'escut i 18 jugadors. Hi ha uns extra stickers que tinc Cristiano Ronaldo extra sticker.
1: Doncs imagina't. De fet, mireu, de cartes i de...
2: Isaac Muntades crec que està dient que ell prefereix a Pokémon.
0: Ja ho imagino.
2: Efectivament, sí.
1: Mira, de cartes i de cromos també va aquest que ens diu la meva vida està sent com l'Uno. Diu, resolc un problema i m'arriba un més 4.
0: Sí, gent.
2: I un prohibit, no?
1: I un prohibit tirar.
2: I canvi de sentit.
1: Sí, el canvi de sentit també.
0: Així comença el juny.
1: Va, bones notícies per aquest usuari també que ens diu avui. Acabo de córrer gairebé 4,5 quilòmetres i fa una setmana no passava dels dos. Sense cap dubte, una grandíssima fita per a mi.
2: Ona Fàbrega, d'aquí a poc.
1: A veure...
0: És a dir, nosaltres ens presentem a la cursa dels 7 portals de Vic.
1: És una bona definició, ens presentem.
0: Ens presentem perquè som un equip.
1: Correcte.
0: Val? Jo fa un any que no corro.
1: Jo també, des de la 7 portals l'any passat.
0: Per tant, crec que Guillem, en directe des del territori 17, hem de fer una unió de compartir trajecte al llarg d'aquests 5 quilòmetres de la cursa.
1: Fem allò de intentem no estar separats per més de 5 metres, tu i jo, d'acord?
0: Perfecte, em sembla bé.
1: Arribarem a meta, no sé si en mitja hora, en 25 o en 32, però...
0: No passa res.
1: Arribarem a meta...
0: Esperem arribar, esperem arribar.
2: A relleus, si no, ja està.
1: Evidentment. Va, un parell per acabar. Primer, no sé si els hi passa això a les vostres mascotes. Ens diuen, la meva gossa té una quantitat de normes autoimposades que em fa pensar que els gossos neurodivergents existeixen. Us explico. Té 3 llits. El de dormir durant el dia, que és el sofà, el de dormir a la nit, al costat del meu llit, i el de menjar, al costat del sofà, i això és innegociable.
0: No és que tinguin un problema, sinó simplement que són animals de costum i s'acostumen a tenir espais. I és
1: sí,
0: així.
1: Segur,
0: La meva també ho fa, sí.
2: Per
0: sí.
2: Què parlo de gats, no?
0: No, gats de i de gossos i de tot. Sí,
1: o d'on dormen, decidir en funció del dia o fan en un lloc o fan en un altre. I acabarem amb una. Amb un consell de vida d'aquest usuari que ens diu avui, a la festa i a la vida s'ha d'aprendre a dir ja me'n vaig.
0: Doncs jo crec que s'ha acabat d'una altra manera. A la festa i a la vida, festa una bona birra.
1: Sense alcohol.
0: Però sense alcohol, sí.
2: S'ha de saber quan marxar, és molt important.
1: És
0: superimportant.
1: Molt important saber dir prou, saber quan marxar i saber quan no cal allargar les coses.
2: Perquè si no, 100%. Després hi ha conseqüències.
1: Correcte.
0: Exacte. Que filosòfics estem, eh? Mare, es nota que estem a mitja setmana.
1: Farem una nova secció.
2: Som Plató, Aristòteles i Descartes.
0: Exacte. Guillem, que vagi molt bé el dimecres i ens veiem demà.
1: Perfecte, fins demà.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu. I ara al Territori 17 és moment de parlar sobre turisme. Doncs Sant Julià de Vilatorta torna a convertir-se en la capital del fang i la ceràmica amb una nova edició del Keràmic, una cita que ha esdevingut referent dins del calendari artesà català. Més que una fira, el Keràmic és una experiència participativa que convida a tocar, crear i descobrir l'univers de la terrissa i també de la ceràmica a través de tallers, demostracions, exposicions i també un mercat amb artesans d'arreu del territori. I ara per aquesta edició conversarem amb la regidora de turisme de Sant Julià de Vilatorta, Montse Sanz. Bon dia, Montse.
3: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Montse, el Keràmic s'ha consolidat com una de les cites destacades de la ceràmica a Catalunya, sobretot a la nostra comarca també. Explica'ns com ha evolucionat aquest projecte des dels seus inicis fins avui dia.
3: Perquè ens entenguem, la terrissa va ser l'activitat econòmica més important del poble durant segles, fins al punt que era conegut com Sant Joan de les Olles. L'inici està documentat des del segle XVI, que es va desenvolupar gràcies a l'abundància, perquè hi havia molta argila en aquesta zona. Entre els segles XVII i XVIII va viure la seva època d'esplendor, podríem dir, perquè hi havia fins a 27 torns i desenes de terrissers treballaven al municipi. Produïen sobretot estris de cuina. No eren tal com la ceràmica que coneixem avui en dia, sinó eren estris de cuina, recipients domèstics, especialment el tupí, que és una peça molt típica aquí, molt característica, que va donar origen al nom de tupinots dels habitants del nostre poble. Suposo que ja ho coneixeu. Les peces es comercialitzaven en mercats de la comarca i moltes zones de Catalunya. Però tot això va anar en decadència perquè, com ja sabeu, doncs va començar a venir el món industrial i els canvis del costum de la gent a casa seva. La tradició de terrissaire es va extingir sobre el 2008 amb la mort de l'últim terrisser, Joan Capdevila. Actualment conserva aquest llegat a través de monuments, fires i activitats culturals dedicades a la ceràmica. No sé què més explicar. La terrissa va marcar identitat a Sant Julià durant gairebé 400 anys. És un element patrimonial molt important aquí amb la nostra història. És part de la nostra història, part de les nostres arrels. Un detall curiós que encara avui existeix és que hi ha un carrer que és el carrer dels Terrissers, que recorda doncs la importància que va tenir tot aquest edifici a la vida d'aquí al poble. A partir d'aquí doncs hem acabat derivant doncs el que és ara el Keràmic.
0: Montse, t'anava a preguntar que una de les claus del Keramik doncs, són els tallers i les activitats per a tots els públics. Tallers per experimentar, com l'Experimenta, també el Torneja't. Parlem una miqueta primer sobre aquests tallers. Explica'ns com els heu desenvolupat i què hi podrem fer.
3: Doncs mira, d'entrada us direm que obrim el Keramik amb xocolatada, que ja esteu tots convidats, fins i tot els de la ràdio. Obrim a 9:15 i a partir de les 10 comencen fins a les 2 tots aquests tallers. Són tallers que van des dels més petits als més grans. Tallers com, per exemple, el Trepitja Fang, que ja el teníem altres edicions, que és un taller molt divertit, sobretot per la quitxalla, perquè poden experimentar directament amb els peus nusos al fang, i això els encanta, això d'anar ben bruts els agrada moltíssim. Llavors, ells també tenen uns ells al vol. Són tallers més o menys d'una hora, tallers que duran durant tot el dematí. Llavors també hi ha tallers per adults. Hi ha un taller que és nou, que és el Kurinuki, que és una tècnica japonesa que es basa a través d'un bloc de fang, doncs es buida artesanalment amb les mans. El curiós d'aquest taller és veure que partint tots de la mateixa base surten coses totalment diferents. Llavors estaríem parlant també del taller ceramicogràfic. Aquest taller ja hi era l'any passat, de l'Anna Maria Redon. Va agradar moltíssim, es passa una imatge directament al fang, a la ceràmica, és espectacular a veure. I llavors tenim tallers per tothom, des de decoració de fums, textures de natura, tassa o bol o pessiquitxurros, inclús es pot fer fins inclús un mòbil, hi ha molts tallers diferents. Durant el matí no s'avorrirà ningú que vingui.
0: Hem parlat d'aquest Experimenta, però també una part important, que això ja és a partir de la tarda, és aquest Torneja't, que és tota una experiència. Explica'ns aquest any qui conduirà el Torneja't també i què s'hi podrà fer.
3: Bueno, el Torneja't, abans de res, dic que és a partir de les 5 de la tarda i acaba a les 7, diguem que és l'estrella fins d'aquesta fira. I, a veure, el conduirà, més aviat el dinamitzarà, en Xevi Font, que em sembla que tothom el coneix, perquè és un gran actor, director i formador teatral d'aquí a la comarca. Ho farà segurament molt amè a tothom. I llavors tenim també una masterclass, com altres edicions, en Jan Madrena. Aquest explicarà exactament com es fa el tema de la ceràmica d'una manera fàcil, d'una manera molt, molt lúdica.
0: També part d'aquests tallers que explicàvem, també hi ha la part de mercat, un mercat on s'hi doncs, reuneixen creadors i productors també de proximitat. Quantes paradetes hi ha per aquesta edició? També no sé si amb els anys heu notat un increment de persones que volen participar al Keramik.
3: Doncs mira, aquest any déu-n'hi-do les parades que tenim, aquest any són 27 parades i estaran des de les 10 fins a la finalització cap allà a les 8. Vull dir, més aviat un increment. Es treballa perquè hi hagi un increment, I hi haurà parades que hi podràs trobar quasi bé de tot relacionat amb el món del fang i la ceràmica. Vull dir, val molt la pena, perquè tenint en compte el tema dels tallers al matí i el tema de les parades durant tot el dia, més la masterclass, més també, sobretot també m'agradaria remarcar que tenim una demostració de torn de peu amb Salvador Capdevila, el fill de l'últim terrisser d'aquí Sant Julià, que també és molt interessant de veure, perquè veus com treballa a través d'un torn manual, perquè nosaltres amb el tema del Torneja't tenim torns, però els torns són elèctrics. Llavors, del torn manual al torn elèctric hi ha una diferència molt gran de dificultat i és molt curiós de veure-ho.
0: Montse, l'espai on es durà a terme el Keramik és l'espai de les Set Fonts. No sé si us heu trobat amb problemes per al fet de que estan obres.
3: No, ja ho tenim tot previst, ja està treballant. L'únic problema potser és el fet del restaurant, que aquest any no en podrem gaudir, però també és una manera doncs, d'assegurar que l'any vinent ho tinguem en rendiment i ho tinguem per disfrutar-ho. Per el de més ho tenim tot controlat. Esperem, sobretot, és el que em fa patir més, és que el temps ens acompanyi, saps? Perquè com que aquests dies sembla que fa una mica més el tonto, això sí que fa una mica més de por.
0: I Montse, ja per acabar, després d'uns anys amb aquest format, no sé si li agrada o el canviaria d'alguna altra manera.
3: Home, a veure, sincerament, a mi aquest format m'agrada moltíssim. I m'agrada molt el lloc on està. És un lloc idíl·lic. A més, el fet-se'n dissabte, tota la gent que ve té l'oportunitat d'anar fins al poble, de gaudir del nostre comerç, de gaudir dels restaurants. Realment, l'entorn és idíl·lic. Tenim una... O sigui, no és només una fira, és que vas a molts llocs i veus fira, però aquesta fira no és un bé una fira, tu formes part de la fira. Tu pots experimentar, pots al mateix temps pots comprar alguna coseta, llavors també tenim un sorteig en el qual donem les gràcies a la gent que ha participat comprant algun objecte, i és una manera també d'apropar el comerç local, perquè són paneres del nostre comerç local. Llavors acabem amb una gran... o sigui, amb un gran concert d'en Joan Masdeu, amb Pol Trac, tenim també tenim una demostració de torn de peu, tenim també tot el tema de l'exposició, que això sí que també val la pena saber-ho, que de 10 a 2 i de 4 a 8 hi haurà una exposició de la ceramista Carme Cullell, el punt d'informació. Sí, jo crec que en un dia hi ha una concentració màxima de coses. Llavors, a mi sí que m'agrada tal com està. Sempre pots millorar coses, però realment m'encanta.
0: Doncs, Montse Sanz, regidora de turisme de Sant Julià de Vilatorta, moltes gràcies per explicar-nos aquesta nova edició del Keràmic. Que vagi molt bé i ens veurem aquest cap de setmana per Sant Julià de Vilatorta.
3: Doncs molt bé, us esperem.
0: Que vagi molt bé, gràcies, Montse.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
3: Mercè, adéu-siau.
4: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara és moment per a Lletra Ferits.
5: Cada cop queda menys gent amb ofici, aquelles persones que coneixen, estimen i aprenen dia rere dia sobre la seva professió. I jo concretament tinc una estima especial pels llibreters, aquelles persones que amb una simple recomanació t'obren un món, una finestra, una escletxa a través de la qual et poden fer descobrir un gènere, una autora o una editorial que t'acompanyarà la resta de la teva vida amb els teus viatges en tren, abans de tancar el llum per anar a dormir, com a company indispensable dins de la teva motxilla d'excursionisme o com a immillorable substitut de les plataformes de pel·lícules i sèries. En definitiva, crec que no deixen de ser Cupids, Tinders que uneixen a persones en companys de paper. Així que avui vull presentar-vos i entrevistar en David Terrades de la llibreria Bada Llibres de Cardedeu per parlar de llibres i del sector i del que ens espera enguany. Molt bon dia, David. Gràcies per estar aquí als nous estudis de Ràdio Televisió a Cardedeu. Ja feia dies que volia tenir-te per casa nostra. Com estàs?
6: Bé, bon dia. Gràcies per convidar-me també.
5: 23 anys de Bada Llibres, que es diu ràpid, però no és una cosa ràpida, precisament. Com va començar aquesta llibreria referent que va molt més enllà, de fet, de Cardedeu?
6: Pues mira, va començar 23... No m'ho esperava jo tampoc que estiguéssim aquí encara, després de 23 anys. Va començar... Pues el 2001 va començar amb el naixement del meu fill. Jo treballava amb una productora de televisió i no tenia horaris, la veritat, i vaig veure que allò, un cop conciliar el que era la vida familiar amb el meu fill, que l'havia acabat de tenir amb aquella feina, no m'aniria bé. I se'm va passar pel cap d'obrir una llibreria a Cardedeu, perquè era un forat que hi tenia aquest poble, perquè llibreria com a llibreria no n'hi havia cap. Hi havia papereries que tenien alguns llibres o els havies de demanar per encàrrec, però llibreria així com a llibreria com la nostra no n'hi havia cap, i ens hi vam tirar de cap. Vam estar 2 anys compaginant la meva feina amb la llibreria i al final vaig optar per deixar la meva feina perquè em portava una mica d'estrès i em vaig quedar a la llibreria, que m'emporta també, però bueno, estàs a Cardedeu i és una satisfacció. I vaig veure la infantesa del meu fill, vaig poder acompanyar a l'escola i bueno, i aquí estem, després de 23 anys, aguantem encara, sí.
5: I tant que sí, això sí que no té preu poder fer aquesta conciliació, poc o molt. Podem dir que no era una vocació que vingués des de menut, sinó que va sorgir, no?
6: No, diguem que alguna cosa hi havia. A mi sempre m'agradava, sempre em veien a la feina, inclús amb un llibre sota el braç. Sempre m'ha agradat molt llegir, i per part de la família de la meva dona, d'Arenys, el meu sogre tenia una llibreria i l'avi de la meva dona era un poeta força conegut, en Fèlix Cucurull, i bueno, una mica ells sí que estaven en el món del llibre i van ser els que ens van com una mica donar un cop de mà a l'hora d'arrencar, perquè és clar, nosaltres no veníem de zero, érem novatos, vaja.
5: Podríem dir que ho tenies dins de casa, això, ja?
6: Pràcticament, sí.
5: Com està el sector, David? En quin estat es troba, podríem dir?
6: Home, jo crec que està bé. Aviam, és un sector que, malgrat totes les vicissituds que està passant, de ja sigui els llibres electrònics, fa 5 anys que va haver-hi com una moda, com que qui no tenia un llibre electrònic no estava modernitzat. Jo crec, aviam, no és dels millors sectors, però jo penso que els llibres encara es van venent. Altra cosa, o sigui, si parles del món del llibre en general, jo crec que es va venent. Hi ha molta gent que és fidel lectora, hi ha molta gent que li agrada llegir, els llibres es venen. Altra cosa és on es venen, que cada vegada com a llibreria doncs perdem una mica més com de gas, no? Sobretot davant de les plataformes d'internet, sigui Amazon, sigui qualsevol cosa. Però mira, anem sobrevivint. Guaita, aquí dia passa any empeny, saps?
5: D'aquí la necessitat també d'entrevistar a gent com tu per reivindicar aquesta part de posar cara i de rebre aquestes recomanacions, que ara en parlarem. Ara, precisament, per això volia mencionar alguns dels títols que m'has recomanat, ja que em coneixes i que m'ha fet frapar realment, que són, per exemple, La Casa de Foc, Les Hores Noves, La Casa de la Mar Més Blava, Germanet o Iremongers, títols als quals segurament no hauria arribat sense la teva recomanació. Com és important la tasca de conèixer els teus clients i saber què recomanar-los?
6: És important, però tampoc no... Nosaltres moltes vegades només fem una empanteta, saps? O sigui, et ve la gent i jo no... Potser en tu m'hi veig una mica més en cor perquè hi ha una mica més de confiança, però la gent quan et diu vull un llibre per regalar o vull un llibre per mi, llegir això, nosaltres sempre intentem donar-los 3 o 4 o 5 opcions, a menys que ho vegis molt clar, i cal-los de donar l'empanteta, però tothom més o menys ve o et diuen m'he llegit l'últim de la Sara Lark, algo que s'assembli, i llavors tu l'encamines una miqueta, tot i que el camí ja una mica el venen fet. Però bueno, sempre hi ha aquella vegada que venen predisposats a dir no, un llibre que m'agradi. I llavors ets tu que dius, bueno, doncs aviam què. Però que moltes vegades la bassem, però d'altres l'encertem. I quan l'encertem i ens ho diuen, doncs ens posem contents. I quan no l'encertem i ens ho diuen, et sap una miqueta de greu, però dius, bueno, mira, saps? Sobre gustos no hi ha res mai escrit i cadascú li agrada tot. I a més, amb els llibres també, m'hi he trobat personalment, i suposo que tu també, tenen el seu moment. És dir, hi ha llibres que tu els agafes un dia i no saps per què, no venim rodes, no t'entra i tot, i quan t'han dit, ostres, però està molt bé i tot. I al cap d'un temps els rescates de l'estanteria o de la taula o de no sé on, i no saps per què, dius, ostres, com és que aquella vegada no vaig acabar de llegir aquest llibre si m'ha encantat, i això també és maco, saps? Perquè, bueno, és xulo.
5: Això és fantàstic xulo. I em fa gràcia, estic somrient, de fet, però perquè aquest any m'ha passat un parell de vegades, i potser parlant de companys de viatge abans amb els llibres, i passa com també companys de vida, no? Que a vegades doncs, no és el moment i hi hauria aquesta similitud molt gran. Ara volia obrir un meló, que és quants escriptors estan sobrevalorats per quantitats ingents i ingents de publicitat i mediatisme, i quants escriptors i escriptores increïbles estan absolutament invisibilitzats. De fet, és una de les tasques saber rescatar grans títols oblidats i o desconeguts, vaja.
6: Sí, molts estan sobrevalorats i molts estan infravalorats. Bueno, però com passa tot arreu als músics, com passa tant a la cultura com a les empreses, com a tot arreu. Però sí que en el món del llibre depens molt d'una campanya de màrqueting molt grossa o del boca a orella o d'algú molt conegut que et sàpiga treure d'aquell forat d'autor novell i fer-te disparar, no? O ets molt bo, molt, molt, molt, que tard o d'hora, o no se sap, però tard o d'hora se t'és reconegut, o si no ho ets tant, però tens parents, com a tot arreu, llavors sí. Però jo sempre dic que no hi ha un llibre bo i un llibre dolent. Hi ha llibres que et poden agradar més o poden agradar menys. Els llibres bons, potser, els molt bons, aquells literaris que de vegades costen una mica de mastegar, no estan a l'abast de molta gent, o molta gent no els agradaria fer... Molta gent no està disposada a fer un esforç per entrar dintre d'aquest llibre. En canvi, hi ha altres coses molt més senzilles, que de vegades diem, quin llibre, és molt nyonyo, o molt tonto, o molt no sé què, però aquests llibres són els que ajuden a que aquella gent que no llegeix els hi arriba per boca a orella, l'agafen i només perquè serveixi perquè aquesta gent llegeixi aquell llibre, jo ja el considero bo. M'estic referint a llibres com Les ombres de Grey i totes aquestes coses que, bueno, al seu dia van tenir literàriament, diguem que no són cap virgueria, però sí que fan la feina d'enriquir i d'augmentar els lectors que hi ha a la gent, saps? O sigui que tot s'ha de mirar des d'un punt de vista diguéssim, no és tan talibà amb les coses, saps?
5: És així, sí, la gent s'ha aproximat, serien com els Decathlon dels llibres, no? Comencem per allà i després s'especialitzen doncs, en llocs més
6: exactament.
5: Vosaltres en aquest cas. David, ara anem a veure com es presenta la temporada i quines novetats tenim a l'horitzó.
6: Bé, aviam, novetats moltes. Ara, si les hagués de dir, no les porto aquí, però n'hi han moltes i moltes de molt xules. De fet, el món del llibre té com dos pics de feina, que és l'abril, que és Sant Jordi, i que és el desembre, que és el Nadal, que són els dos pics més que tenim de feina. Aquests, parlo de llibreria sense deixar banda el text, eh? Llibreria de novel·la, d'assaig i de llibres nous. I aprofito ja que estem aquí, que em demanes això, el mes de febrer els llibreters estem inundats, febrer-març, estem inundats de novetats que no tenim temps suficient per, ja sigui llegint-los, ja sigui buscar informació, ja sigui fer un petit tast per després recomanar-ho. I passa el mateix a l'octubre, novembre, de cara a Nadal. És dir, la resta de l'any van sortint novetats, però surten, és com una mica una travessa al desert. Però aquests dos mesos són terribles per nosaltres, perquè de vegades la gent et pregunta què tal aquest llibre? I la veritat que t'ha arribat, o sigui, ahir. I has de dir una mica, doncs mira, jo...
5: Diuen, no tal persona...
6: Sí, clar, al final acabes dient, mira, no ho sé, té bona pinta, perquè ens l'han pintat bé, però no he tingut temps de mirar-me'l. Però són mesos intensos i sortiran moltes coses.
5: Estarem ben amatents de tot el que va sorgint. I ja per anar acabant, encara no, però una miqueta, com està l'estat del llibre en català? No sé si tens xifres. Ara mateix tenim un cas, un curiós cas d'un llibre, i gran llibre i revelació, m'atreveixo a dir. És a dir, surt abans el català. Això acostuma a passar?
6: Acostuma a passar... o de vegades no saps per què passa, inclús siguent de la mateixa editorial, si no recordo malament, Irene Monger és Blacky Books i és el català-castellà la mateixa editorial. De vegades passa que el tenen dos editorials diferents, la versió catalana i la castellana, i sí que una surt abans i sí que una surt després, però és estrany, normalment si és de la mateixa editorial surten els dos alhora, o la gran majoria de vegades surt primer el castellà i després el català, gairebé sempre, però en aquest cas no sé per què, no en tinc ni idea. Jo personalment en la llibreria l'hem vengut molt més en català, molt més que no en castellà. No sé si podria tenir alguna cosa a veure, no ho desconec, sincerament.
5: Aquí a Cardedeu, els lectors que teniu són majoritàriament, per exemple, catalans, o que compren, no lectors catalans, sinó que compren literatura o llibres en català o en castellà?
6: Majoritàriament és català. Clar, hi ha molta cosa en castellà que no es tradueix al català perquè no deixa de ser una cosa una miqueta... Som un país bilingüe, per sort o per desgràcia, però en aquest cas és per sort. Hi ha autors que no es tradueixen al català. No sé, estaríem... A grans trets estaríem amb un 60-40 o 65-35, més o menys.
2: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar-hi demà a les 9 del matí. Que tingueu un bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que mantenen les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat amb USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dimecres 3 de juny de 2026.
3: I per què és un dia especial? Doncs perquè estem d'aniversari de festa grossa de celebració. I és que avui us hem de donar la benvinguda al...
4: a l'Infopodcast número 600.

0: Susana, aquest dia ha de ser especial. Què ens expliques? I crec que començarà de forma molt especial.
1: Sí, sí, és especial perquè és el número 600 i a més és especial perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Sí, senyora! Un dia en què no hi podrem anar, tu i jo.
1: Avui també és Sant Isaac i Santa Oliva.
0: Isaac! Bon vermut!
1: I tal dia com avui, però de 1992, presentava l'informatiu la Sílvia Gunter i ens explicava que s'estava començant a urbanitzar el barri dels Dominics.
0: Mare de Déu Santíssima! T'imagines que tot hagués quedat sent camps fins que Mordó i quina meravella. Per cert, des d'aquí
1: no una salutació. Camps, no eren camps, de fet era bosc.
0: Sí. De fet, des d'aquí una salutació, perdona, deixa'm d'enrere, a l'Oliva, perquè que bé que ens assessora sempre amb les pintures. Eh?
1: Correcte. Va, i avui acabem dient-vos que per Corpus i per Nadal, els sastres maten la fam.
0: Has vist? S'ha d'anar mudat per religió. Eh?
1: S'ha d'anar ben vestit, quan són les cites importants. Ara això, els sastres pobres no maten la fam ni...
0: Que quan et porten a foguera, no?, a la Santa Inquisició, que vagis ben engalanat. Vinga, va, comencem explicant que la gent gran de Cardedeu va ser present a la 27a edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya. És a dir, que en el primer saló no eren gent gran. Fira Gran 2026, que va tenir lloc del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Es tracta d'un espai que reuneix serveis, productes i iniciatives que promouen l'envelliment actiu i participatiu.
1: Com d'important és això?
0: Enguany, l'espai d'expositiu ha comptat amb més de 80 empreses i entitats de diversos sectors, des de salut i benestar, noves tecnologies, cultura i lleure, entre d'altres.
1: Molt bé, perfecte. Molt interessant, Enric, i passem ara a parlar del temps, que també ens interessa bastant.
0: Doncs sí, és que ens espera una davallada, com haureu notat, de les temperatures, com haureu notat, que tocarà fons divendres, com notareu, amb alguna sorpresa en forma de pluja de cara dijous a última hora, així que aprofiteu per refredar les cases per dins, i és que a partir de dissabte tot cap amunt. Mareta el que ens arribarà.
1: Sí, sisplau, aprofiteu, que refredi tot, perquè després no hi haurà qui ho aguanti.
0: I això no volem dir amb aire condicionat, sinó obrint les finestres i passejant-nos a les nits.
1: Exacte. Va, i passem ara a l'horta.
2: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
0: Maria! Poseu encoixinat! De fet, l'encoixinat que podeu posar a l'hort pot ser palla, pot ser matèria orgànica triturada, és a dir, restes de branques, etc. Poden ser el fullaraca que ho ha apartat a l'hivern. Poden ser mil coses, des de... Hi ha gent que posa també llana d'ovella. Poden ser moltes coses, això sí que sí, sembla orgànic, no en cardeu allà pots de plàstic per tirar.
1: Això no ho vas dir l'altre dia, ja, allò de l'encoixinat.
0: No vaig dir tantes opcions, i tampoc que es podia posar llana d'ovella, així que esquileu a les ovelles que tots teniu a casa.
1: Va, dimecres, porta a porta, això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau Gatell i Estalvi.
0: Doncs sí, i amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, Susana, hem d'explicar als nostres i les nostres oients per on poden seguir l'alenada.
1: Per totes les vostres televisions locals. I aquí a casa nostra, doncs pel 38 de la TDT, pel nostre canal de Telegram, per www.rtv-c.cat i si voleu saber quan s'emet, doncs...
0: Seguiu l'Instagram. És un Instagram superactiu que us encantarà. Segurament ja el seguiu, cas que no ho feu. I alerta, alerta, perquè totes les cançons que us hem estat posant aquests últims dos mesos formen part de l'alenada. A partir de demà anirem posant els seleccionats.
1: Molt bé, i amb això...
0: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
0: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de...
1: Telegram, Salut i Pobla, Consell de Presidenta i feu-vos sòcies.
0: Ah, i ara la Susanna se'n va cap al MAC. Ens veiem tots i totes allà.
1: Desitgeu-me sort.
3: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també el sistema és alert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
4: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
5: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
4: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
1: I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Ressona el plor d'ell. I shouldn't have come here.

0: catalana con los figaflauas, tú sabes, aquí la mosquí.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
3: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: Amb tot, Pedro Sánchez ha visitat avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions i amb una moció de censura instrumental. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha alertat que les altes temperatures arriben cada cop més aviat i ha presentat el Pla Calor 2026, que inclou alertes personalitzades a través del portal Meteosalut. El pla posa el focus en la protecció dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i els treballadors exposats al sol. La calor extrema va causar 101 morts a l'estat durant el mes de maig, gairebé el triple de la mitjana de l'última dècada, una de les quals va ser a Catalunya. I en aquest sentit, uns 1.200 comerços, bars i restaurants de la demarcació de Lleida actuen des d'avui com a refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a fer front a les altes temperatures, una iniciativa que ha impulsat Pime Comerç Lleida. I gairebé un de cada quatre estudiants ha fumat cigarretes electròniques en l'últim mes. Davant aquestes dades de l'enquesta Estudes del 2025 corresponents a Catalunya, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha advertit que les cigarretes electròniques no són innocues i ha anunciat que cap a finals d'any reforçaran les inspeccions sobre infraccions relacionades amb el tabac, com ara la venda a menors, si bé també volen sensibilitzar la població dels riscos de fumar i de vapejar. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Avui l'estan cridant a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: dimecres 3 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui parlarem de l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que continua preparant el Mundial, que arrenca en 8 dies, l'11 de juny a l'Amèrica del Nord. Demà juga la selecció espanyola a Riazor, a la Corunya, contra Iraq, el primer partit de preparació d'amistós, abans de viatjar ja cap a Amèrica, per disputar ja dimarts vinent un amistós contra Perú, en aquest cas ja a Mèxic. Recordem que la selecció espanyola debutarà el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda d'hora catalana contra Cap Verd. En aquesta cita mundialista, la selecció espanyola que ja té 9 catalans i 8 jugadors del Barça. En parlem, com dèiem, tot seguit, també parlem de l'actualitat d'alguns clubs i també de la Federació de Casa Nostra de Futbol, i també bàsquet amb els play-offs de Lliga. Ahir, dues a priori sorpreses, la gran victòria del Barça després del desastre de diumenge a Múrcia i la derrota del Real Madrid a Madrid, al Palacio de los Deportes, 97-98 contra el Tenerife, que podria ser el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'ha incorporat encara el porter barceloní David Raya, a més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas a Mèxic, contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: I avui mirarem d'escoltar algun dels jugadors catalans i del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia, Mapi León i Ona Batlle, que també hi són. Divendres, el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: A Somoja en concret. I pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'extècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'exblaugrana Jordi Cruyff per 2 temporades fins al juny del 2028. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martínez, extècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'exentrenador nascut a les franqueses del Vallès seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova Creu Alta plena per al duel de tornada de la semifinal del playoff d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra al filial del Real Madrid. El partit aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el playoff d'ascens a tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any amb un playoff català entre 4 equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del playoff d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests 4 equips classificats entre la segona i cinquena posició a la lliga regular de tercera disputin les eliminatòries del playoff contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de 2 equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, prevista per al 30 de juny.
0: N'estarem pendents i avui escoltarem també reaccions d'alguns dels clubs de tercera federació, en aquest cas el grup 5, el grup català. En bàsquet, gran victòria del Barça ahir en l'estrena del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge, quan va caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de Lliga Regular. La victòria 68-91 li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts de final que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga Regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà a les Canàries si vol continuar optant el títol de l'ACB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de Copa amb el factor pista en contra. Aquest primer partit a les 9 de la nit.
0: També avui juga, per cert, el primer enfrontament entre València i Bilbao, dos equips entrenats per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Pons Arnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord femenina.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt trepidant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: Aquesta final comença el 10 de juny, en aquest cas a Malta. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana barcelonina entre Barceloneta i Catalunya, el Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 8:15 a la piscina a Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida també la final de l'hoquei lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de la Champions el Vilassana i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals el Telecable Gijón per 2-1. Les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del playoff pel títol de la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent, també a les 9. En cas que calgués un tercer assalt, es jugaria el divendres 12 de juny al 9 de nou al Palau.
0: I un últim punt en tennis, tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, amb l'únic català que queda en joc, el barceloní Granollers, Marcel Granollers, i amb el seu company Ceballos, Horacio Ceballos, l'argentí, contra els francesos Nice i Roger Basselin. Ara mateix guanyen el primer set Granollers i Ceballos per 5-2, serveixen els francesos per situar el 5-3 al marcador.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie numerosos, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, de nou amb l'actualitat del Mundial masculí, que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir van parlar alguns jugadors en actes promocionals. De fet, ara ho està fent el seleccionador Luis de la Fuente. Demà, evidentment, l'escoltarem també a la prèvia. Com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola que per al Mundial. De fet, l'Agarenc li preguntant justament per portar aquest número a la samarreta i si podria ser o no un pes.
1: A ver, tortas de puertas para dentro no hay. Yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia dentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa, y creo que tampoco fue del todo mal. Así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si está yendo todo bien.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial, més enllà del 10 d'Olmo. Pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20 i Pau Garcia el 22, i Lamine Yamal continuarà portant el 19. A Olmo també li van preguntar precisament per l'extrem mataroní, que continua recuperant-se de la lesió per arribar a la cita mundialista d'aquí a 15 dies.
1: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
0: I per acabar de repassar alguns dorsals, dels catalans en concret, David Raya portarà l'1, Marc Pubill el 2, Marco Corella el 24 i Víctor Muñoz el 25. Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya, després ja toca viatjar cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts contra un altre amistós, contra, en aquest cas, a Perú, a Mèxic, ja. I en l'estrena al Mundial serà dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd, a Atlanta, en aquest cas. La selecció espanyola femenina, per cert, amb 8 jugadores del Barça, sense comptar Ona Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, del 2027.

0: Més futbol. En les últimes hores hem sabut diverses altes del Terrassa, del Terrassa Futbol Club, de la segona federació masculina, que ha confirmat un projecte ambiciós, en aquest cas per lluitar per l'ascens. Això sí, una d'elles ha comportat una onada de crítiques a les xarxes socials entre diversa gent de l'afició del club agarenc, i veurem si es podria tirar o no enrere. Seguint-ho ja, el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa. Miqui, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, Martín.
0: Doncs això, com han anat aquestes crítiques al fitxatge de Ferran Ruiz, com dèiem, del jugador format al Real Madrid?
1: Doncs sí, recordem que ahir a la tarda coneixíem la incorporació de Ferran Ruiz com a nou jugador del Terrassa Futbol Club. Recordem que és un dels jugadors que està implicat, involucrat, està relacionat amb difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat. Recordem que a la seva etapa de formació al Real Madrid, a la cantera del Real Madrid, i ahir doncs l'afició del Terrassa va començar a manifestar-se al respecte, i avui ha arribat el comunicat, aquest matí cap a les 11, ha arribat el comunicat de les penyes i dels grups d'animació del Terrassa, Inferno Egarense, Malarrassa i Anònims, que han volgut deixar clara la postura de no donar suport a cap jugador que estigui involucrat en un cas relacionat amb el que hem comentat, amb la difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat. Diu aquest comunicat que el Terrassa és emblema d'una ciutat compromesa amb desigualtat social i amb els drets de les dones. Diu que respectem i defensem aquest club i la seva afició, per tant, no vol que el Terrassa quedi tacat per una situació en què es vulnera el dret a la intimitat, al consentiment i la protecció dels menors. Aquest comunicat acaba dient que els valors han d'estar sempre per davant de qualsevol consideració esportiva. Aquesta és la situació a l'espera de la manifestació del club. De moment, silenci a les files del Terrassa. Per tant, veurem quina és la reacció al respecte d'aquesta revolució en les darreres hores.
0: Gràcies, Miqui. Doncs sí, n'estarem pendents de si es tira endavant o no aquest fitxatge de Ferran Ruiz, que ja estava fet, com també tres incorporacions més que va fer oficials ahir el conjunt agarenc a aquesta segona federació. Gràcies, Miqui. Avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens a tercera a segona federació masculina. Aquest serà l'últim any, per tant, amb el play-off català entre quatre equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor d'un play-off d'un altre grup estatal, la tercera, per aconseguir aquest ascens. El canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la Lliga Regular de Tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de dos equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, un ha estat el Manresa, i veurem si serà el Cornellà o el Badalona, el que guanyi aquest play-off català s'enfrontarà al que guanyi el play-off gallec, en aquest cas, en podrien ser fins a 5, si el sorteig ho permet, l'any vinent. Escoltem reaccions a clubs catalans, en aquest cas d'un dels equips que ha disputat aquest play-off aquest any, el Vilanova, a través del seu director esportiu, Pablo Becerril.
2: D'entrada podem dir que la nostra valoració és positiva. En el primer lloc, entenem que és una mesura que potencialment, almenys, és molt beneficiosa pel futbol català, i això és un aspecte molt important. És a dir, a dia d'avui puja un equip directe i potencialment un equip en la fase de play-off. D'aquesta manera, la potencialitat dels ascensos s'eleva, lògicament també pot ser inferior, però també pot ser molt superior, i això entenem que és un avantatge pel futbol català, que al final és un aspecte que tots hem de tenir en compte i que beneficia, crec que, la globalitat del futbol català.
0: I en el mateix sentit s'expressava també el president de la Muntanyesa, Pedro García, també en declaracions aquí a l'Enjoc.
3: Sinceramente, la reforma que impulsa la Federación Catalana de Fútbol la veo muy inteligente, porque a nivel territorial Cataluña contamos en el grupo de tercera división con equipos con un potencial muy fuerte, y tanto deportivamente como económico, y yo creo que así pueden haber muchísimas más opciones de ascensos de equipos catalanes, por supuesto, y se puede ver beneficiado, pues, en consecuencia, todas las categorías.
0: Això deia també Pedro García. Aquesta proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, prevista per el 30 de juny. En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid en el primer partit de quarts de final del playoff pel títol, però és que avui s'estrena la penya en aquests quarts de final de l'ACB, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els bertineres hi arriben en bon moment, amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per semifinals divendres a casa a l'Olímpic de Badalona. En parlava del tècnic del Joventut, Dani Miret, fent referència també a la decepció de no ser a la Final Four de la Champions aquest any, que es va jugar precisament a Badalona.
4: Primer, que la reacció de l'equip ha estat molt bona. Tenim un vestuari molt de la penya i un molt professional i amb molt de compromís, i crec que aquest tram final s'ha vist. Penso que l'equip arriba bé als play-offs. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. És veritat que el tema de la Final Four... Hem de tenir una mica més de tranquil·litat, segurament, quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final, per acabar de portar-los al nostre costat. Perquè sabem que per guanyar un partit a camp del Baskonia has de passar per aquests moments de màxima igualtat, i allà és on crec que l'equip té ganes de tenir una altra oportunitat.
0: Sobre el rival, Dani Miret avisava de la dificultat de superar el Baskonia, especialment al Bues Arena.
4: Han estat un equip més competitiu i més compacte, ho han demostrat a la Copa del Rei, ho han demostrat sobretot a casa, que són un dels millors equips, no? Com a local, han guanyat 15 partits i només n'han perdut 2 a la Lliga CB, que és una dada molt impactant, i nosaltres, evidentment, anem allà amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues. Hem de treure excel·lents en totes aquestes assignatures per poder jugar un partit petit al final i poder-lo guanyar.
0: Això deia Dani Miret sobre aquest Baskonia Joventut avui a les 9 de la nit, el primer partit d'aquesta sèrie de quarts, divendres el segon enfrontament a l'Olímpic de Badalona. I també avui arrenca l'eliminatòria entre València i Bilbao, dos equips entrenats, com la penya i el Barça, per entrenadors catalans. Els escoltem a tots dos a la prèvia, el del València, Pedro Martínez, i el del Bilbao, Jaume Ponsarnau.
5: Tener máximo respeto por un rival que ha hecho una temporada excelente, que juegan un baloncesto muy bueno, que tienen en ataque, tienen un juego que es muy difícil de defender porque tienen muchísimas opciones, y en defensa pues tienen físico, trabajan muy bien en atrás, y bueno, ya se vio el partido que jugamos aquí, que lo ganamos de milagro al final, ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso y muy concentrados.
6: Para que nos tocase el Valencia tenía que ganar en el Palau. Pasó, y pasó encima mostrando una imagen fantástica, ¿no? El Valencia jugó muy, muy, muy bien, y en este sentido, pues ver cómo el Barça, la impotencia del Barça, pues es una cosa que da mucho respeto. Pero sabemos que es muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero se puede, ¿no? Y como se puede, vamos a intentarlo.
0: Avui a les 7, aquest cas al València-Bilbao, al Roig Arena, i ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la pista d'Ucamp, 68-91, després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular al Palau contra el València. Els blaugranes van mostrar ahir una cara totalment oposada i van superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
7: Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB, con mucha anotación, cercano a los 100 puntos, haciéndolo bien, jugando buen baloncesto, y fue un partido de estos que todo va al revés y que nos bloqueamos. Entonces somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente, entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, fue un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien, lo siento bien, entrenamos bien, estamos juntos, estamos en la misma dirección, hoy hemos demostrado. No passes d'un partit tan mal a un o bueno com el de hoy si no estàs en un bon moment.
0: El Barça, que recupera el factor pista, i demà mateix al Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a semifinals si torna a guanyar a l'UCAM. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife, 8è classificat a la Lliga regular, a la pista del Real Madrid, el líder, 97-98, en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'enfrontarien, de fet, al vencedor d'aquest Barça-UCAM-Murcià.

0: En waterpolo, la Solim Centre de Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga a la Divisió Nord Femenina després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
1: La Solim Centre de Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que, fins a la setmana passada, mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
1: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
0: Gràcies, Josep Maria. N'estarem pendents, evidentment, la setmana vinent de la Final Four d'aquesta Champions femenina amb dos catalans, el Sant Andreu i el Mataró. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina amb la tornada de la final catalana, evidentment també de waterpolo. De fet, barcelonina entre Barceloneta i Catalunya. El Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir a la piscina Sant Sebastià a partir de 8:15 del vespre. Aquest Barceloneta-Catalunya, tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo.

0: Bon dia i bon dimecres, 3 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui explicarem l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que està concentrada, recordem, a Las Rozas, i demà juga a La Coruña, Riazor, el primer partit de preparació de cara al Mundial, que comença en 8 dies a l'Amèrica del Nord. Demà jugarà, com dèiem, a Riazor, aquest Espanya-Iraq, partit amistós de preparació, abans que el comitè estatal, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, viatgi ja cap a Amèrica. Avui parlem també de la nova modificació, en aquest cas de l'ascens de tercera a segona federació proposada i aprovada per la Federació Espanyola, proposada per la Federació Catalana de Futbol. Escoltarem reaccions d'alguns dels clubs de casa nostra i també parlarem de bàsquet i dels play-offs d'aquesta Lliga ACB. Ahir, en priori, sorpreses amb la derrota, sobretot, del Real Madrid a casa contra el Tenerife que pot passar ja demà a semifinals si torna a guanyar el conjunt blanc a casa, i la gran victòria del Barça, en aquest cas a la pista d'UCAM Múrcia, després de la desfeta dura de diumenge contra el València en l'últim partit de Lliga regular. Avui, per cert, torn de la penya, que juga a la pista del Baskonia a Vitoria. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.

0: Futbol, la Triador. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a l'Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'han incorporat encara el porter barceloní David Raya, més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas Mèxic contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: Avui mirarem d'escoltar alguns dels jugadors catalans i els jugadors del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapileonio Navatlla, que també hi són. Divendres, el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: Pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'extècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'exlograna Johan Cruyff per dues temporades fins al juny del 2028. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona, pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martinet, ex-tècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'entrenador, nascut a les Franqueses del Vallès, seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte, que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova creu alta plena per al duel de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 contra el filial del Real Madrid. El partit serà aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any del play-off català entre 4 equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del play-off d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests 4 equips classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga Regular de tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de 2 equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, que està prevista per al 30 de juny.
0: En una estona mirarem d'escoltar les reaccions d'alguns dels equips de casa nostra, del grup 5, d'aquest cas de la tercera federació masculina, sobre aquest canvi, sobre aquesta modificació per al play-off de l'any vinent. En bàsquet, gran victòria del Barça i en l'estrena al play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge, quan van caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de la Lliga Regular. La victòria, 68-91, li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga Regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà les Canàries si vol continuar optant pel títol de l'ACB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de la Copa, amb el factor pista en contra. Aquest primer partit serà a les 9 de la nit.
0: I també avui jugarà el primer partit d'entre València i Bilbao, l'altre partit de quarts de final, dos equips entrenats per cert per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord femenina.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga després de superar per un ajustat 9-1 en un final molt emocionant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: A partir del 10 de juny, la setmana vinent, dimecres, a aquestes semifinals, a la Final Four, que jugarà a Malta. I parlant de finals europees de waterpolo, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana, barcelonina, entre Barceloneta i Catalunya, el Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 2:15 a la piscina de Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida la final de l'Hoquei Lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de les Champions el Vilassana i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals al Telecable Gijón per 2-1 i les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del playoff pel títol a la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent també a les 9. En cas que calgués un tercer salt, es jugaria el divendres 12 de juny de nou al Palau.
0: I un últim punt en tenis, tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros del quadre masculí de dobles entre el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos contra els francesos Nice i Roger Basselin. Ara mateix han guanyat el primer set ja Granollers i Ceballos i en el segon, això sí, guanyen els francesos per 3-0.
1: Recordem que el barceloní i l'argentí, caps de sèrie números 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol, de nou amb l'actualitat del Mundial masculí, que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir van parlar alguns jugadors en actes promocionals, com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola per al Mundial. A la Garenc li preguntaven sobre l'exigència del calendari actual amb l'acumulació de partits que s'intensifica amb estius com aquest amb competició de seleccions.
1: Para un mundial no es excusa, o sea, da igual jugar 30, 40 que 60 partidos, hemos tenido ahora tiempo, Jeremy un poco menos porque ha tenido la final de la conference, pero bueno, yo personalmente he tenido un poco de tiempo también para descansar y ahora tenemos tiempo también para prepararnos bien físicamente y mentalmente para lo que viene, así que no hay excusa, yo creo que el equipo llega en muy buen estado, hay jugadores que se están recuperando, pero que si todo va bien llegarán y en condiciones para seguir ayudando y aportando, así que estamos todos al 100% preparados.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial, més enllà del 10 per a Dani Olmo. Pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20, Pau Cubarsí el 22 i Lamine Yamal continuarà portant el 19. Pel que fa a la resta de catalans, David Raya portarà l'1, Marc Pubill el 2, Marco Corella el 24 i Víctor Muñoz el 25. I un altre dels brones, per cert, en aquest cas Ferran Torres, també va dir ahir en una roda de premsa, en un acte promocional, va parlar sobre la pressió que se sent en competicions com aquesta.
2: Bueno, al final es verdad que hay presión, no lo vamos a negar. Representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros, pues es desde que somos niños lo hemos soñado. Entonces, pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta porque al final nos gusta pues asumir riesgos y hacer felices a la gente y que sepan que por nuestra parte lo vamos a dar todo para intentar traer esa Copa a España.
0: Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya, després ja viatja cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts un altre amistós, en aquest cas a Mèxic contra Perú, i l'estrena al Mundial serà el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. La selecció espanyola femenina, per cert, també amb 8 jugadores del Barça, en aquest cas sense comptar Ona, Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027.

0: Més futbol. El Sabadell ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres, tornada de la semifinal del playoff per pujar a segona divisió, a la nova Creu Alta, contra el filial del Real Madrid, i que tocarà remuntar el 2-0 contra el conjunt, contra el filial blanc. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Recordem que per aquest partit de tornada de la semifinal del playoff tothom ha de passar per caixa, en el cas dels socis amb un descompte del 50%, i el termini per acollir-se a aquesta promoció finalitzava ahir. A més d'obtenir la seva localitat, en podien comprar dues extras, però a un preu normal. La resposta ha estat majúscula i ara és el torn pel públic general. David Estal, el jugador del Sabadell, fa una crida a omplir l'estadi.
2: Estoy segurísimo que la gente no fallará, ya lo he ido demostrando durante mucho tiempo. El año del descenso, el año siguiente era muy difícil que la gente se enganchara y estuvo. Este año ya se han visto que las entradas a final de temporada son una locura. Yo los animo a que vengan todos desde el primer minuto a apoyar y a dejarnos la vida a todos.
1: Fa unes setmanes, en el Sabadell Antequera de la jornada 37, l'assistència a l'estadi va fregar els 11.000 espectadors, sent la millor entrada amb l'actual aforament de la nova Creu Alta. Veurem si demà passat, tot i que tothom pagui, es pot tornar a batre el rècord.
2: Nosotros vamos a darlo todo y eso, hacer un llamamiento a la afición, que estén con el equipo desde el primer minuto y a reventar el templo.
0: Gràcies, Sergi. Ho seguirem, evidentment, demà i divendres, sobretot aquesta prèvia del Centre d'Esport Sabadell Real Madrid Castilla. I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el playoff d'ascens de tercera a segona federació masculina. Aquest serà l'últim any, per tant, amb el playoff català entre quatre equips. Encara queda la tornada de la final catalana entre Cornellà i Badalona. Aquest serà, com dèiem, s'ha disputat diumenge, per cert, aquesta tornada, amb el 4-1% favorable al Cornellà. El guanyador del qual s'enfrontarà al guanyador d'un altre equip, d'un altre grup estatal, del playoff, en aquest cas el del grup gallec. Per aconseguir aquest ascens, el canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la lliga regular, a tercera, disputin a les eliminatòries de playoff contra equips d'altres federacions territorials. Per tant, de dos equips que poden pujar aquest any, per exemple, com a màxim, en passaran a ser cinc, si el sorteig ho permet, un sorteig pur que només tindrà en compte l'ordre de classificació. Escoltem reaccions als clubs catalans, en aquest cas d'un dels equips que està disputant aquest playoff d'ascens, com dèiem, la final catalana contra el Cornellà, al Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La Federació Catalana de Futbol va fer pública ahir una iniciativa per modificar el pla de competició que afectaria el sistema de playoff d'ascens de tercera a segona federació a partir de la temporada 2027-2028. La proposta suposaria fer un canvi de sistema de play-off en el qual els quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la tercera federació jugarien a les tres eliminatòries de play-off contra rivals d'altres federacions territorials o de la seva, però mitjançant un sorteig pur respectant l'ordre de classificació. Això eliminaria en gran mesura els enfrontaments directes entre equips catalans i això augmentaria a la vegada la possibilitat de més ascensos dels representants catalans. Catalunya podria veure ascendits en els millors dels casos fins a 5 equips, el campió de tercera que puja directament i 4 que podrien assolir-ho via playoff. Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
4: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá, no nos interese porque no lo necesitamos.
3: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
0: Gràcies, Ferran, i també podem escoltar la reacció del president d'un altre club d'aquesta tercera federació, el d'Altona, Quim Carandell.
5: Jo ho dono per bo i esperem que, doncs, que sigui beneficiós pels clubs catalans com ens hem sempre imaginat que així ho seria. Em genera dubtes que ens beneficiï gaire més, però bueno, bé, veig una bona modificació, sobretot doncs, pel que deia, per l'espectador que li agrada el futbol. Fins veus partits que no veus de normal.
0: Aquesta proposta, com dèiem, encara ha de ser ratificada en la propera assemblea, com sentíem, general ordinari de la Federació Espanyola, que tindrà lloc el 30 de juny.

0: En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid ahir en els primers partits de quarts de final del playoff pel títol de la CB, però és que avui s'estrenen la penya en aquests quarts, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els verdinegres hi arriben en bon moment i amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per a semifinals divendres a casa a l'Olímpic. Escoltem l'entrenador de la penya, Dani Miret, sobre, en aquest cas, el ritme que ha d'imposar el seu equip sobre el del conjunt basc.
1: Nosaltres, la nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa. Tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari. Evidentment, doncs, ens hem de protegir d'aquesta capacitat d'atacar la pintura tan ràpid que ells tenen i, com he dit, portar el partit al nostre ritme, que és on nosaltres brillem i tenim més opcions de guanyar.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Baskonia Joventut, divendres el segon enfrontament a l'Olímpic de Badalona, i també avui arrenca l'eliminatòria entre València i Bilbao, dos equips entrenats, com la penya i el Barça, per entrenadors catalans. Escoltem a la prèvia els del València, Pedro Martínez, i el del Bilbao, Jaume Ponsarnau.
2: Estem amb problemes de malalties, el Nate ha entrenat avui, però no, clar, no té les millors sensacions després de la malaltia que ha tingut. El Xavi continua de baixa, el Josep continua de baixa, el Montero avui no ha entrenat per un problema que va tindre a l'ombro l'altre dia, i a veure com es troba demà. L'Isaac, no, que s'ha lesionat avui amb l'entreno, o sigui, tenim problemes, i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que hem d'estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
3: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Y pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte. Vamos a jugar contra un equipo que si no estás al 100% te pasa por encima. Y estando al 100% necesitas encontrar el acierto, porque si no desde el desacierto ellos también te dominan. Y es un equipo que mentalmente te exige al máximo. Sabemos que se puede.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest primer València-Bilbao al Roig Arena. I ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la vista de l'UCAM, 68-91. Després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular, al Palau, precisament contra el València, els blaugranes van mostrar ahir una cara totalment oposada per superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
4: Estamos contentos por la victoria, un partido bastante completo, que hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Defensivamente creo que hemos estado bastante bien, hemos controlado bastante bien el rebote defensivo, que era una asignatura importante para nosotros. También las pérdidas, no nos hemos ido a demasiadas, al final hay alguna más en el tramo final del partido, pero bueno, más o menos hemos controlado también el ritmo de juego. Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar.
0: El Barça que recupera el factor pista i demà mateix, com sentíem, dijous, el Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a les semifinals si torna a guanyar a l'UCAM. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife, 8è classificat a la Lliga regular, a la pista del Real Madrid, el líder, 97-98 en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'hi trobarien, de fet, el vencedor d'aquest Barça UCAM Múrcia. I un altre punt de bàsquet, volem parlar-vos també de la temporada d'un jove jugador de l'Escala, el Pous, que ha jugat amb tres equips, el júnior, el sènior A i el sènior B, i ha notat gairebé 800 punts en una temporada només. Ràdio L'Escala, Ivan García.
5: Hi ha un jugador al Club Bàsquet L'Escala que ha notat 784 punts aquesta temporada. Sí, sí, 784 i només en un curs. És cert, però, que aquests pràcticament 800 punts els ha fet jugant amb tres equips diferents, amb el júnior, amb el sènior B i també amb el sènior A. Ell és Biel Pous.
6: Sí, són molts punts, són molts minuts, també he jugat molts partits, i bueno, hi ha dies que més en cert, hi ha dies que menys en cert, però bueno, això, anar millorant, cada cop tirant més, i prendre les bones decisions, quin moment s'ha de tirar, quin moment no s'ha de tirar.
5: Biel Pous ha fet 320 punts amb el júnior, 358 amb el sènior B i 106 amb el sènior A. La seva especialitat són els triples. Aquesta temporada n'ha fet un total de 114, dels quals 58 els ha fet amb el sènior B, 38 amb el júnior i 18 amb el sènior A.
6: Jo crec que ara mateix el triple és el que més tiro, el que més millor me funciona.
5: El júnior té com a entrenadors Enric Espinosa i Guillem Planes, que alhora són companys d'equip, companys de pista, quan juga amb el sènior A de Toni Espinosa.
7: Realment no ell com a jugador, sinó la importància que ha agafat com a líder a l'equip, el júnior sobretot, que ens ha anat molt bé per manar i tot això.
8: I el nivell que ha donat aquest any ha sigut espectacular. Ha fet un pas endavant molt, molt maco i això s'ha vist reflectat amb el rendiment en els tres equips, tant el júnior com el senyor A com en el senyor B.
5: Per a Biel Pous ha estat un plaer jugar amb el primer equip i coincidir amb grans jugadors com els germans Espinosa, Guillem Planes i Lluc Fagàs, entre d'altres.
0: Gràcies, Ivan. En waterpolo, la Solvin Centre de Natació Mataró va proclamar ahir campió de Lliga a la Dijonor femenina després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament d'aquesta final. Escoltem l'entrenador del Mataró, Dani Ballart.
9: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
0: El camp, el Mataró que guanya la Lliga i tots els equips per ser que es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions. Si superen les respectives semifinals, dimecres de la setmana vinent jugaran aquestes semifinals de la Final Four que es disputa a Malta. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina amb la tornada de la final catalana, barcelonina de fet, entre Barceloneta i Catalunya. El Catà hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marines miren de remuntar. Aquesta tarda a la piscina Sant Sebastià a partir de 7:45 del vespre. Aquesta final tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo. I abans d'acabar, en rugby, un apunt. A les últimes hores hem sabut que Sergi Guerrero deixa de ser l'entrenador de la Santboiana de cara al curs vinent. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
10: Sergio Guerrero deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva de Santboiana. Després de 5 temporades dirigint el Degà, l'entrenador deixarà la banqueta on ha aconseguit el títol de Divisió Honor el 2022 i la primera Supercopa d'Espanya de la història del club l'any 2023. El mateix entrenador ens ha deixat aquestes declaracions.
11: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. M'emporto molt bons records, molt bons amics. Mai se sap, potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estim molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club. Així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho amb voi.
10: La pròxima temporada tampoc continuarà Pere Pardo, preparador físic de l'equip aquests últims 5 anys, ni tampoc Juan Pablo Socino, l'exjugador argentí i entrenador de 3/4, que s'ha convertit en el primer entrenador de Barça Rugby.
0: Gràcies, Albert. I en voleibol, parlant d'entrenadors, qui estrena tècnic és el Rodi Balafia Volei, amb Manuel Blanco, que tindrà també el càrrec de director tècnic del club. Sergi Guiu.
12: El Balafia Volley ja té nou director d'orquestra pel seu sènior masculí després de l'era Sergi Milà al capdavant del Rodi. Es tracta de Manuel Blanco, exjugador internacional veneçolà i carrera procedent de l'MB de Lugo, entitat amb la qual ha estat vinculat durant els darrers anys, tant en la seva etapa com a jugador com en funcions tècniques. Aquestes són les seves primeres paraules ja formant part de l'estructura del Balafia Volley.
13: La verdad que muy contento de incorporarme al Balafia Volley Lleida como entrenador y coordinador en la parte deportiva. Afrontó con mucha ilusión esta nueva etapa, con compromiso, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de crecer junto al club, contribuyendo a su crecimiento tanto en lo deportivo como en lo humano. Agradecido por la confianza depositada en mí y preparado para dar lo mejor tanto dentro como fuera de la pista.
12: Des del club consideren que la incorporació de Blanco és un pas important en el creixement de l'entitat i en destaquen l'experiència i la metodologia.
0: Gràcies, Sergi. Acabem amb el balanç dels campionats universitaris de Catalunya que ha acollit aquest curs la Universitat de Vic i ha reunit prop de 14.000 esportistes universitaris. Del 9FM, Marcel Puig.
14: El Paranimf de la Universitat de Vic ha acollit l'acte de cloenda dels campionats 2025-2026, una edició en què la ciutat ha exercit com a vila esportiva universitària i en què la UVic ha coordinat tota l'organització de la competició. En l'acte s'ha simbolitzat el relleu de la Universitat de Vic a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició dels Campionats de Catalunya Universitaris. Josep Aladi Baños, rector de la UVic, i Alfonso Mendiz, rector de la UIC.
15: Per la UVic UCC ha estat un gran orgull i una gran responsabilitat coordinar aquesta edició dels Campionats de Catalunya Universitaris.
16: Des de la Universitat Internacional de Catalunya recollim aquest testimoni amb humilitat, amb sentit de responsabilitat i amb la voluntat d'estar a l'alçada del que representa.
14: L'acte ha servit per fer balanç d'una temporada amb la participació de 13.857 esportistes universitaris en categories masculina i femenina. També s'ha reconegut els millors esportistes del curs i totes les universitats participants.
0: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, repassem el marcador que tenim en directe mateix al quadre de dobles masculí, als quarts de final de Roland Garros, amb el català, l'únic català que tenim en competició, el barceloní Marcel Granollers, amb el seu company argentí Horacio Ceballos, que han guanyat el primer set contra els francesos Nice i Roger Vasselin, i van guanyant 4-3, a punt del 5-3 per al segon set, per encara ja la classificació per a semifinals. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Als esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
0: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
3: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
0: Olot FM, Roger Isern.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
15: Estàvem convençuts que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades a la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
14: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
0: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
3: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
16: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
17: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
16: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
0: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
19: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar
17: pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
18: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
19: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
20: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
19: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'avinguda de Roma per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
22: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
21: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat amb Esquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
23: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
24: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
23: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar el darulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
6: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
2: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Araya.
7: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. A l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
8: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo en revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
25: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
7: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
0: Això a Grífols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
3: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
0: I és moment per la cultura. Música clàssica perquè l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
26: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
28: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
26: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre de Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
29: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
5: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la divisió d'honor femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
9: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
5: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
29: Gràcies, Joan Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
10: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
29: I a la Lliga EFA, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
11: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
29: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme

0: com el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
1: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
5: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
4: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
5: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
4: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
1: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
7: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
6: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
8: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
6: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
9: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
3: Notícies en xarxa.
1: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
11: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
10: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
1: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la Unitat Funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
13: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
12: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
9: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
14: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
9: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
1: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
16: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
15: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
17: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
18: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
17: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
1: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
9: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
3: Notícies en xarxa.
1: Són 3:15. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i sobretot en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
20: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
19: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
0: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Lleras, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
21: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, si era ben atès.
0: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
9: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
22: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
23: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
24: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
22: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
25: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
26: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
25: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
1: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
28: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert
2: i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
27: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
4: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
27: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
5: No intentes ocultar, és impossible.
1: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
5: Talón de Aquiles.
9: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
6: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
7: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
6: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi ha escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
8: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
6: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
10: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
11: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
10: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
6: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club ballesà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
1: Gràcies, Joan Barberà. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
28: La xarxa de comunicació local.
29: Gràcies per 90.7 FM.

0: Son las 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern començarà els tràmits per presentar els pressupostos del 2027 en els pròxims mesos. Ho ha dit al Cercle d'Economia, on ha assegurat que al llarg d'aquest mes el govern actualitzarà el seu quadre macroeconòmic. L'executiu ja va renunciar a presentar els comptes el 2026.
3: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
2: Sánchez ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra Republicana i també ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva aquesta legislatura. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat a tecnologia Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que s'ha destacat, és el fet que el tabaquisme ha baixat fins a un mínim històric a Catalunya. Tot i això, malauradament, encara causa una mort cada hora. I aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum. A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Wineta amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard a les 7 actuaran el rockers britànic Yard Ack i al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. I el Centre Natació Mataró ha tornat a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip del Maresme suma ja el seu tercer títol de competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10.
1: Notícies en xarxa.

Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
3: Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
2: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
4: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
2: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavoz del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
3: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bot ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
5: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
2: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços, de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
1: Notícies en xarxa.

0: Buzón la SER. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
2: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
3: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
0: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
2: Així consta el sumari de la causa de la investigació de l'unitat central operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
0: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
2: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
0: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctrics.
2: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com un referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
5: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: En cultura, en marxa aquesta hora al Primavera Sound, al Parc del Fòrum, des de 6:15 hi ha concerts.
2: A 6:15 ha tocat la catalana Winea amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuen els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
0: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
6: La tornada de la segona competició continental es disputa a partir de 8:15 del vespre entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. La Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols guanyant 14-9. Es tractaria, doncs, del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina pel Club Natació Mataró. En vèncer 9-10 el Club Natació Sant Andreu.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí i una mica més de vent que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. De fet, ja ha activat un avís de l'Inuncat. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. De moment, pel que fa a afectacions, recordar que tenim una carretera tallada per un camió bolcat, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats. Pel que fa a volum de circulació, les coses van millorant aquesta hora de tarda, però encara tenim, per exemple, molta lentitud a la C33 i a la C58, de fet, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, pel nus de la Trinitat, i també lentitud amb aturades encara en alguns trams de les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, especialment entre Diagonal i Sant Gervasi, sentit Trinitat, i la ronda litoral d'una banda de zona franca a Montjuïc, sentit de Besòs, i també entre Prim i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
0: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
6: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
5: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
5: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: Doncs tot plegat avui que s'ha sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
4: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com l'Aire 10 s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són les 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús, Gazpar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
0: I encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern del Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència, i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
7: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
8: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
7: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
9: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
7: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
0: I a tot això hi afegim que el PP i Vox han arribat a un acord per governar en coalició a Castella i Lleó, que situa la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
4: El pacte segueix l'estela dels acords de govern a Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell.
10: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
11: L'objectiu és que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de que qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
12: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
10: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: Gràcies, Manel Gómez. I abans, Sánchez s'ha dirigit a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, on la farmacèutica Grífols ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Aralla.
13: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
14: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo en revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
15: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
13: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental, i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grífols de fraccionament de plasma a Europa.
0: Música. El papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
4: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
0: A tot això, fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà.
4: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
16: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Doncs diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
17: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hungría Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
18: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
17: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
4: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
19: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
20: És una condemna ferma de la violència i alhora expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
19: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Poló.
21: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
1: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
21: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
0: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell.
2: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
22: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
2: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on quasi mig miler de docents a Tarragona i prop de 200 professionals a Tortosa han tornat a sortir als carrers per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre USTEC i el departament. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
23: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
24: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
23: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sió i Ràdio Montblanc.
25: A Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per tal de formalitzar la cessió d'una part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional, amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones i també 4 pisos socials on acollir persones en risc d'exclusió. Actualment, l'Associació Alba atén a un total de 588 persones, de les quals 43 són d'Agramunt.
26: Montblanc ha començat la restauració d'un nou tram del Pas de Ronda i d'una torre del recinte emmurallat. Es tracta del tram de muralla que va del portal de Sant Francesc fins al portal del Casbà. Són 110 metres més de Pas de Ronda que s'afegeixen als gairebé 300 que actualment ja són visitables. Les obres han començat per la rehabilitació de la torre 13 de la muralla. Els treballs s'han adjudicat per un cost de 157.000 euros i estan finançats al 100%. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
27: La nostra prioritat no ha sigut el tema patrimonial entorn a la muralla, però evidentment si tens subvencionat al 100%, s'ha d'aprofitar.
26: S'espera que els treballs estiguin enllestits abans d'acabar el mes de juliol.
0: En En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum des de 6:15, que hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Uineta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
6: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana, per fin, així ara ens està matant, llavors volem com desconnectar. Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts guiris, agòbio.
7: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Uineta i al Guitarrica, i la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
5: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. A partir de quarts de vuit es disputa la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. A l'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14 a 9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9 a 10 el Club Natació Sant Andreu. I en bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Bascó en el primer partit de la sèrie de quarts de final pel play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al West Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Morant, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Morant. 3 partits per ell amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
4: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Crux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
3: El partit entre el Barcelona i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
2: I ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68 a 91 i va recuperar el factor pista. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de la Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
5: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: I acabarem a la Lliga F, on l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028, ampliant 2 anys el seu vincle amb el conjunt blanc i blau.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
2: Així consta el sumari de la causa de la investigació de la Unitat Central Operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
1: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
2: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
3: La corrupció és una vinya vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
1: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctric.
2: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com a referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
1: Televisió de Martorell, Manel Gómez.
4: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
1: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 hi ha concerts.
2: A 6:15 ha tocat la catalana Oineta amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista De La Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
1: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
5: Arrenca la tornada de la segona competició continental entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les barcelonines guanyen per 1-0. Recordem, a l'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol dels dos conjunts.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, a plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí i una mica més de vent que s'anirà reforçant a Renda Mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. De fet, hi ha una alerta del Pla Inuncat per risc moderat que afecta a 22 comarques del centre i l'oest de Catalunya. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el que ens queda en aquests moments és una via tallada, recordem-ho, la GI-550 a l'altura d'Arbúcies per un camió volcat aquesta tarda. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats en aquest punt de tall. I, d'altra banda, ara mateix a la ronda de Dalt, ara mateix fa una estoneta ja, hi ha un tram de cues, de retencions entre Diagonal i Sant Gervasi. Per motiu, un accident, hi ha un carril tallat al carrer de l'esquerra en sentit Besòs i d'aquí aquest tram de cues que no deixa acabar de millorar la ronda de Dalt en aquesta direcció. La litoral, en aquest cas, es manté amb lentitud i aturades de Zona Franca a Montjuïc, també en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà els pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
0: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol

0: qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Mar Dalmau, bona tarda.
1: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
2: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
1: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: Doncs tot plegat avui que hem sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
3: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són els 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
0: Doncs encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
4: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
5: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
6: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
8: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
9: L'objectiu és que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
10: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
8: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: Més coses, el papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
3: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
0: Ara bé, diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
11: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hungria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
12: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
11: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote.
14: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
13: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, les obres de DIF als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any.
3: Dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començaran marxes en blanc amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no al mateix matí com ha passat en situacions anteriors. Aquesta normalització del servei és molt esperada pels usuaris de l'R2 Sud, però també pels dels trens regionals, que fins ara havien de fer en autobús el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. Les obres a l'R3 en canvi, s'allarguen més del previst. La reobertura de la primera fase prevista per a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase. El servei, per tant, es reprendrà tot de cop a finals de 2026.
0: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra incendis forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat aquest matí a Masquefa. Canal Taronja Noia, Joan Gual.
15: En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
16: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt, i fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena. No és garantia del tot, però frena.
15: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació Estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de guàrdia urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé.
17: L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments. La visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
18: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
17: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: I Granollers ha tornat a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrada en la irrupció de la intel·ligència artificial en el sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
19: El MAC ha posat de manifest que l'emergència de les tecnologies automatitzades i la IA fa evolucionar el sector de manera molt ràpida i que fan falta molts consensos i una transferència de coneixement ràpida i dinàmica. El que va començar fa 27 edicions sent un intercanvi entre mitjans de comunicació, ara és un univers molt variat. Lau Delgado, director del MAC.
20: Pot acollir doncs, mitjans de comunicació, professionals del món digital, tècnics de comunicació d'ajuntaments, professionals de l'audiovisual del món de la ficció, com són els de la PAC, que aquest any debutaven amb el projecte Mentoria Arcana, entre proveïdors, acadèmics, per tant, realment reafirmem molt com un espai de trobar el sector, un sector que a més ho necessita molt perquè estem en processos de canvis constants i molt més ràpid que abans.
19: Al matí hi ha hagut ponències, debats i taules rodones i a la tarda tallers, elaboració de podcast i videopodcast en directe i tanca el certamen, ara ja obert a la ciutadania, el Repsol de Josep Pedrals amb un espectacle en què interactua amb una IA i el públic.
0: En cultura, en marxa aquesta hora al Primavera Sound, al Parc del Fòrum, des de 6:15 de la tarda hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
21: Molt bona tarda, primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros, però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Uineta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat, i Batllal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
1: Aquí hem d'acabar exàmens fa una setmana. Per fin, així ara ens està matant. Llavors, volem com desconnectar. Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts diris, agòbio.
2: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Uineta i el Guitarrica i la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
21: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
0: Gràcies, Clàudia. I l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una simfonia imaginària en la nova edició de la clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. David Navarna.
22: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
23: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
22: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una simfonia imaginària.
24: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una simfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents simfonies per construir-ne una de nova.
22: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: I a punt també aquest vespre per un nou passacarrers de la Patum 2026 a Berga.
3: Tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere pels vols a les 8 del vespre i faran els salts corresponents als emplaçaments escollits per les autoritats locals. Acabaran amb tiravols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les marineres estan perdent per 3-7 i recordem que havien de recuperar una renda de 5 gols que es van dur al Catalunya en el partit d'anada guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts. Tot plegat, l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Sant Andreu. El tècnic Dani Ballart donava mèrit a la fita.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
2: I encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou tècnic de l'equip masculí del Club Natació Sabadell, en substitució de Quim Colet. En bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Baskonia en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al West Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Moran, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Moran. 3 partits per ell, amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
5: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Curux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
4: El partit entre el Baskonia i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
2: Ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista de cara a aquest play-off i el Javi Posiei ha fet balanç avui d'una nova temporada on ha aconseguit a la Lliga ACB i ha tornat a aconseguir la permanència. Albert Aliaga es mostra satisfet i orgullós del club i del primer equip.
6: Som nous, perquè és el tercer any i seguirem sent nous i la gent seguirà veient com el que som, però estem orgullosos d'estar a CB i de ser qui som. Fora potser a vegades valore més que a casa, no? Perquè a vegades parles amb gent i et valoren més del que estem aquí. Que no ens tinguem que arrepentir algun dia de recordar-nos on som. Valorem-lo, aprofitem-lo, disfrutem-lo i anem a treballar.
2: Pel que fa al futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial del dia 15.
7: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028. Monforte amplia 2 anys el seu vincle amb el club blanquiblau.
8: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
2: I acabarem amb Leo Messi, que ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'enguany. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, d'entre altres catalans, Xavi Hernández i Manel Estiarte. El jurat ha destacat, més enllà dels mèrits esportius, la seva contínua tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels infants.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
9: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Recordem que Junts l'ha vinculat, ha vinculat el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ella també ha advertit que alguns corren massa, ha dit segons què, i ha recordat la presumpció d'innocència.
3: Quines explicacions que necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i es dediquen una hora al dia. Són dades d'una enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. L'estudi ha encastat 6.000 professors i mestres i un miler d'estudiants no universitaris. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
4: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir sobretot el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
2: Diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateneus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Les entitats denuncien l'ús dels diners públics per finançar la visita del Papa a la ciutat. I la calor avançada d'aquest mes de maig a Espanya ha provocat la mort d'un total de 101 persones, amb unes temperatures molt elevades, entre 10 i 15 graus per sobre de les habituals en aquestes dates. És una xifra que multiplica per 3,6 la mitjana de morts la darrera dècada i que es converteix aquest mes en el més letal des de 2015. Ho ha avançat avui la ministra de Sanitat, Mònica García. I a Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per formalitzar la cessió de part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns 8 de juny, ho ha anunciat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, en una visita a les obres que fa DIF a la infraestructura. Santano també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'any per iniciar les obres després de l'estiu de 2027. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començarà les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. Les obres de l'R3, en canvi, s'allarguen més del previst i el servei es reprendrà de cop a finals de 2026. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per 2027. Ho ha dit en el seu discurs al Segle d'Economia, on ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. A més, ha dit que seran molt socials.
3: Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
2: Per cert, que el PSOE ha vinculat la suposada trama descrita als informes de la Guàrdia Civil per protegir Pedro Sánchez, que està assegut avui, dels embats judicials contra el partit i el seu entorn a comportaments individuals de farsants, oportunistes i ressentits, que han utilitzat el nom de la formació en va i en fals. La secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Turró, admet que els tres contractes recollits als informes són totalment legals i subratlla que si en algun moment es detecta un responsable identificable o un perjudici al partit, les decisions judicials es prendran pertinentment. I Seat ha iniciat avui la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID. Polo, els primers 100% elèctrics de la planta de Martorell. L'automobilística té capacitat per fabricar 1.200 cotxes al dia i ha començat a fer-los de manera esglaonada. Ho ha significat avui la marca, aquest inici de fabricació en un acte a les instal·lacions del Baix Llobregat, on ha participat el president espanyol Pedro Sánchez. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir de demà dijous al migdia i fins a les 8 del vespre a gran part de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de calamarsa i també de pedra que poden superar el llindar dels 20 litres en 30 minuts a la Garrotxa, al Lluçanès, a Osona i al Ripollès. Per tant, ens demanen precaució sobretot entre el migdia i les 8 del vespre. És tot. Molt bona nit i fins demà.
4: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant, no. Aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fem locucions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a l'MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust al Rock and Classics.

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió doncs, publicada l'any 2016 des del treball Life at the Olympia. Es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original interpretada en viu, Gardening at Night.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Van registrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights, aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquest Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and I, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i aquest vol nocturn, Night Flight.

0: Tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem al Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè doncs, té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild i des d'aquella llarga durada també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: El rei del reggae, Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que sonava el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort, del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money Don't Matter Tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics, hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible.

0: Rock and Classics amb Esteve Llo.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Classics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang i aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Classics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar parar, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu,

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: de 10. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.